0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva mirada.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Tu fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Enric Auqué.
2: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
1: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé, no sé.

Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. AICAT.

0: A la primera cita amb ells, ja comencem aquesta primera hora del programa d'avui. Ens canten ser molt bé aquesta formació de l'escena del país que heu de descobrir. Crec que ho heu fet aquesta temporada aquí als Experts. Una temporada que s'allarga fins divendres de la setmana vinent, últim dia feiner de juliol, i us despertarem aquí fins l'últim dia de 8 a 10 del matí. Avui és dijous 23 de juliol. Bon dia, Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
0: Montse Barcón.
2: Molt bon dia.
0: I Mireia Sar, què tal, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Hola, què tal?
0: Comencem, ens encanta fer-ho així, amb paraules dels oients que ens envien les seves cròniques culturals. Avui toca una crònica de dansa més aviat tradicional, que ha anat a veure en les últimes hores la nostra oient, l'Anna.
3: Bona nit, experts.
4: Bona nit.
3: Estem tornant de l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra, que aquesta nit ha actuat a Blanes. Aquí hem vist el Sergi ballar.
5: Sergi Viva!
3: D'una manera espectacular. Ens ha agradat molt, sobretot, la segona part. Amb música moderna, contemporània, rumba de Carles Belda a l'Osa. I ens ha sorprès molt gratament les danses de les Bats.
6: Bona nit!
7: Bona
6: fins demà!
7: Nit, fins demà!
3: Espectacular! Ja, Belda, l'Osa...
8: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de...
0: Gràcies al nostre oient, l'Anna, des de Blanes, que ja ho deu saber, però aquesta nit, espectacle pirotècnic amb tres de les millors companyies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, que el que faran és el que ens mola als catalans, si és parlem de pirotècnia o de castells o del que sigui, que és competir en el concurs de Castells de Foc de Blanes. Nova edició d'aquest concurs es diu Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, i entre 120 i 150.000 persones s'espera que ho segueixin cada nit, des d'aquesta nit d'avui fins la de dilluns a la platja de Blanes. Anna, et toca a tu, encarregada de fer-nos també crònica pirotècnica, que no fem massa sovint. Som els experts d'estiu, format estiuenc dels experts aquí al mes de juliol, als matins d'ICAT, i a aquesta hora, a les 8 i 4, ens interessem també pel temps que tindrem avui. Què ens espera, Jofre Genuer? Bon dia.
9: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment al Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin

0: arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. A la resta de poques variacions, amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures inicien un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
1: Gràcies, Jofre, Genué, tots vosaltres gaudiu de la calor que ens espera avui, aquest nou repunt de les temperatures, i avui, que és dijous 23 de juliol, avui ens ha donat per viatjar a Brasil.

0: Cultura brasilera. Oients, què és el que més us mola d'aquesta noble nació? Volem cançons, gastronomia, literatura, pel·lis, sèries, celebritats, facts històrics, qui hagi anat a aquest país que ens faci una mica de guia. Mireia, Sergi, Laura, ens podeu dir, si voleu, una cançó, una pel·li o el primer que us vingui a la ment si us parlem de Brasil. Un ocell, per exemple. Mira, anem de fons, també. No hi hem de pensar, per cert.
1: Jo estic massa adormida, no sé, Brasil... No.
2: Mira, jo vaig ser molt feliç a Brasil i vaig anar de viatge quan tenia 30 anys i et juro que em quedaria a viure a Jericó Cuara. És una població de costa sense llum, sense electricitat, això només com, la sorra, el mar, cabanyetes i mojitos.
0: Ara potser deuen haver instal·lat els cables ja, no? M'imagino, o espero, o...
2: No ho sabem, eh?
0: Mira, Antoni, Mireia, per fer-te un comentari d'exemple, diu, no sé com cony va triomfar la cançó Ai, si eu te pego. I vaia, ens l'enllaça igual al grup de WhatsApp, perquè la sentim.
1: Si no ens en recordàvem.
3: Anava a dir, a mi el primer que em ve al cap a Brasil, òbviament, és la selecció de futbol. Ho sento, venim del Mundial de Futbol i em ve alguna cosa al cap, però també em ve un nom d'aquesta casa, el productor Nil Viatous, que acaba d'arribar de Brasil fa no gaire.
2: Home!
3: Crec que és un expert en Brasil, sí, i ens està escoltant, mira, que ens envia algun missatge.
1: Ara ha vingut una cosa.
0: Un altre exemple que et servia d'inspiració. El primer missatge que ens va caure fa hores al grup de WhatsApp és un gif d'una sandàlia. Veus? Per exemple, la Thaís li inspira la sandàlia dreta brasilera, que no necessita bandera. També les que tenen bandera mola perquè és com un objecte autorreferent, no? T'ho diu allí mateix, no? Però també n'hi ha que no tenen bandera, que també és una sandàlia brasilera. Perdona, Mireia, digue'ns.
1: Jo recomano el primer bar brasiler que va haver-hi a Barcelona, és que ara m'ha vingut, al barri de Sagrada Família, darrere l'Avinguda Gaudí, no me'n recordo ben bé quin carrer, es diu Samba Brasil, i fan unes caipirinhas espectaculars, les estan fent allà en sèrie, tota l'estona, és un bar petitíssim, petitíssim, sempre ple de gent, perquè són boníssimes.
0: Mira, de fet, el nostre grup de WhatsApp, ja sabeu que els nostres oients són molt intel·lectuals i entesos en qualsevol temàtica, però per ara guanya la música, guanya les caipirinhas i empatada la pel·lícula a Ciutat de Dios.
1: Mira.
0: Que no és només la millor pel·li brasilera que esteu dient, que trobo que hi ha un consens internacional, sinó que per alguns també és la seva pel·li preferida, eh? Mira, anem a la Mireia, el teu alter ego, però en format oient, que ens diu...
1: Hola, què tal, Mireia?
0: Precisament ens diu que de Brasil li encanta la música, que va viure i va estudiar a Olinda, diu a Pernambuco.
1: Oh, que bonic Olinda, també.
0: A prop de Pernambuco, ho dic bé?
1: Sí.
0: Diu que allà, malgrat ella estudiava antropologia, va gravar un documental sobre hip-hop i diu, no us enganyo, el podeu veure a YouTube, i ens posen enllaç, així que entreu al grup de WhatsApp i veureu el documental que va codirigir la Mireia, i diu que m'encanta en Seu Jorge, aquest músic brasiler, i també diu el Caetano Veloso, Nassau Breck, Otto i la Elis Regina. Així que va, et punxem per tu, Mireia, la gent d'esperada cançó de Aguas de Março.
4: Deixa un gest, é uma prata brillando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana.
0: Per cert, ara, Montse, que ens feies palesa el teu enteniment en cultura brasilera, el forró, saps què és?
2: No
0: és
2: un mai tant! Ui, com t'agafa una balla forró, ben apretadets!
0: És que aquesta oient
2: també
0: diu Mestre Ambrosio, i encara en el capítol de música destaca el forró, i jo m'he quedat igual. Què és? No és francès, no? Què és el forró?
2: Mira, perquè m'entenguis, és com una lambada, però molt intensa. És un ball ben...
1: Hauríeu de veure la cara que fa la Montse ara mateix.
3: Està il·luminant la cara.
1: I això que són a les 8 del matí, eh?
0: És més lent que una samba, per fer una comparativa.
2: És més lent, el que passa que són dos cossos completament imbrincats. Ja més a prop no poden estar. I més lasciu no pot ser, ja t'ho dic ara.
0: Voleu que anem a la salsa, però no al ball, sinó directament al salseo dels oients?
2: Som-hi.
0: Perquè en la categoria de qui s'ha enrotllat amb una persona de Brasil, en Salva ens diu, jo vaig tenir un rotllet d'estiu amb una noia de Brasil que ens van conèixer per l'ICQ, el recordeu, l'ICQ? Aquell petit període entre l'IRC i el Messenger. Sergi?
3: No, sé que estava instal·lat a l'ordinador de casa, quan jo era molt petit. Era el que era una flor?
0: Sí, el logo, si recordeu el ninotet verd o vermell del Messenger, això s'ho van copiar d'una flor verda o vermelleta d'una altra plataforma que no era de Microsoft, i Messenger va copiar la idea de l'ICQ.

0: tenir l'interès...
1: És igual, no li importava Europa, no, no, li importava no, no, Salva només, diu, que és igual.
0: Molt bonic, molt efímer, bon record i ara amistat per tota la vida. I diu, destaco de pel·lis, perquè recordeu que en Salva, a banda de ser, avui hem descobert que és un fucker, però és un dels oients cinèfils, ens destaca o a Ciutat de Dios, la pel·li de Fernando Meireles, que avui no para de sortir al nostre grup de WhatsApp, o la pel·li o Agente Secreto, la pel·li brasilera...
1: Boníssima.
0: A les vistes,
1: sí,
0: ens diu, ja està a Movistar, aquests dies...
1: Ja Filmin també, diria.
0: Sí, vale. És la que al final no va guanyar cap Òscar, crec, perquè competia en pel·lis molt grosses, però tenia unes quantes nominacions, per ser una pel·li no americana.
1: Sí. M'ha vingut una música que vaig descobrir allà, és la Roberta Zà.
0: Què és?
1: És una cantautora d'allà a Brasil, amb música ben bona, que la podeu descobrir.
0: Vale, ara te la busquem. L'Anna ens envia DVD en mà, que té Ciutat de Dios en DVD, jo també la tinc físicament, aquesta pel·li. I li respon l'Ignasi, li diu, peliculón, Zé Pequeño, un dels personatges.
1: Sí.
0: I en Terra Lliure, que li diu, tros de peliculaca. Veieu que és una pel·li de consens, eh? Aquesta, sens dubte, deu ser...
1: Haurem de quedar i fer un cinefòrum.
0: No l'has vista?
1: Sí, 10.000 vegades, perquè vaig fer un treball de la universitat i ens van fer analitzar totes les seqüències, comptar quantes seqüències, quantes escenes hi havia. La vaig ratllar, diguéssim.
0: La típica assignatura així tècnica que t'ensenyen al Pla...
1: Mirito Torreiro.
0: Pla contraplà, tot això, que després no ho apliques massa, però va bé saber-ho, no? Per saber-ne de cine.
1: Moltes assignatures, això. Moltes.
0: Voleu sentir la primera rastellera d'àudios del dia, responent avui a la pregunta que parlem de cultura brasilera? Us sembla que comencem amb en Fernando, que és l'oient oficial uruguaià, que avui ens parla del seu veí del costat, amb els quals sí que s'hi porten molt bé.
2: Brasil. Bueno, qué lindo.
3: Ocells.
2: Con Brasil siempre muy bien, ¿eh? Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. A pesar del Mundial del 50, en Latinoamérica siempre hay que hablar de fútbol, que nos podía haber enemistado de por vida, pero sin embargo no. Y siempre ha habido muy, muy, muy buena relación en Uruguay, muchos brasileños, hay muchos uruguayos en Brasil, siempre, siempre muy bien. Y siempre gustó en Uruguay esa manera que tienen de enfocar la cosa, ¿no? Cuando salió toda la bossa nova, ¿no? Cuando salió María Bethânia, Jobim, Vinicius de Moraes, esa actitud vital, todo ese glamour que desprendía Brasil, esa elegancia, desde Uruguay se veía con mucha admiración. Así que muy bien Brasil. De hecho, yo iba a la escuela Brasil en Uruguay, así que cantábamos el himno de Brasil y todo en los actos oficiales. Con eso te digo todo. Buen día, Sperks.
4: Avevan el cuore le prime parole. Ajuda Vinicius, jo, una nova combinació entre Bellingham i Vinicius.
0: Bueno, un hacker futbolístic, per ara no podem sentir més.
1: Això és la intel·ligència artificial.
0: Això és el Sergi, tio, i les teves referències. Sentim una propera cançó i ara la Montse ens recorda una cosa d'Uruguai i us punxem la Roberta.
1: La
0: Roberta Sá.

0: Les 8 i 15 minuts, hem seguit al matí amb els Buhos, Banda Neon i Mont DJ, que ens han quedat el seu ventilador, i ara, Montse, ens has de cantar el que tenies pendent, la teva relació amb Uruguai, ara que sentíem el Fernando.
1: És que només li volia dir al Fernando que el seu país té el meu racó del món preferit, que és Cabo Polonio, si algun dia tenim l'oportunitat, sisplau.
0: Què, em pots dir què?
1: Perdeu-vos.
2: Avui com pleguem. És... I demà al matí a les 8 tornarem a estar aquí.
1: És com, com us explicava Jericho Cuara, doncs una mica el mateix, però encara millor. Casetes de colors, de fusta, sense llum, sense electricitat, el mar, lleons marins i l'univers davant teu.
0: Com es diuen els lleons marins de... que no viuen fora de l'aigua, que viuen a la sabana? Lleons marins de terra.
1: Lleons de terra o lleons salvatges?
0: Bueno, no sé. Hem foragitat el virus futbolístic i crec que podem sentir els oients que han estat expulsats del programa. A veure la resta de respostes.
3: Doncs jo la relació que he tingut amb el Brasil va ser un excompany de feina que vam coincidir en un estudi i ell tenia un gust diferent. Ha quedat clar. Bueno, era moreno, però era blanquet de pell, era molt tímid i dius, molt bon record tinc. També recordo un dia que vam anar a fer... sí. I el que vaig aprendre aquell dia va ser les diferents carns. Això ja... La meva gran aportació. A part del Carlinhos Brown ballant. Vinga, bon dia.
4: Vaig tenir la sort per feina anar a São Paulo del Brasil. En el circuit hi havia dos mons diferents, perquè el circuit passava al costat de les faveles, temporada 89-90. Es veia un món pobre, pobre, pobre. I de l'altra banda, en canvi, la riquesa, el domini de la riquesa. Nosaltres, a dins del circuit, menjant tot el que hi havia, el nostre catering i tot, proporcionada, i a fora la gent agafada a la barana allí esperant, demanant que nosaltres li donéssim de menjar o que llençàvem, ells deien dóna-me-la a mi. Una experiència brutal. A més, també a l'aeroport, els nens de 8-9 anys que demanaven de portar-te les maletes a canvi d'uns quants dòlars. Feia mal al cor, la veritat.

0: I Montse ens has triat ara mateix per descobrir, perquè cap oienta l'ha dit, la
1: Roberta Asa.
0: Com l'has descobrit, tu?
2: Más rápido.
1: Doncs quan vaig anar a Brasil, vaig preguntar a algú d'allà quina música em recomanava, i ens en va acompanyar a una botiga de discos i em va triar aquesta. I vaig cremar aquell CD, perquè era l'època del CD, es va reconèixer quan tenia 30 anys, i el vaig cremar. Em va agradar moltíssim. Mira, recomano que quan viatgeu feu això, que li pregunteu a la gent d'allà quina és la música que ens recomanen.
3: El problema serà ara trobar una botiga de discos on anar a comprar un CD.
4: També,
3: que et donin el nom i el busques a Spotify.
0: La Mireia, el nostre grup de WhatsApp, ens diu Forrotxa, no sé si és una varietat del forró, o potser en algun lloc li diuen així.
1: No ho sé, jo conec el Fogó, que ja us dic jo que
3: et va agradar, Montse, sí. Ja ho veiem.
0: I en David, sèrie brasilera, una que es diu 3%, diu res a veure amb el que va passar aquí, i que teniu disponible a Netflix. I canviant una mica de tema, i la notícia més trista del dia, i també la comenten a alguns oients, com en Jordi Fernández, que diu: estic molt trist, quina pena i quina putada, és que hem de dir l'últim adéu al músic Joan Roca.

0: El baixista d'Antoni Afon, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de l'illa de Mallorca i que va formar part dels Antoni Afon des dels inicis, ajudant a la banda a convertir-la en tot un fenomen musical. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua, així que anem ara mateix a Mallorca amb la Caterina Carmany. Endavant.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antoni Afon en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antoni Afon va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental, amb molta dil·lusió, la seva petita joia.

Doncs si potser per alguns avui és un descobriment, doncs us hem punxat també Geometrical Sardine, aquest projecte, l'altre projecte paral·lel d'en Joan Roca, i així també el descobrim, el seu projecte més personal. Els Antonio Font, que tenien un concert previst just per demà passat, dissabte, al Movo Fest, aquest municipi mallorquí que apunta que serà suspès arran de la mort del baixista dels Antonio Font. De fet, reacciona fins i tot en un oient antino que diu, ostres, ara acabo de veure que just comença aquest festival, el Movo Fest, que ha de ser l'últim, sap molt de greu, un festival de referència que ha durat una dècada. Jo vaig anar-hi fa dos estius i és superguai, ja serà l'últim, si no hi aneu avui a Mallorca potser no hi anireu, però és aquell ja festis de poble que està al parc del poble, si no han d'instal·lar res, només unes tanques per rodejar el parc, fins i tot entre mig escenaris hi ha els gronxadors, igualment et porten grups guapíssims, així que estigueu atents també a aquests festivals autogestionats per la gent del poble. Ara són les 8:22, ens quedem amb aquesta notícia tan trista, la mort d'en Joan Roca, el baixista d'Antonio Font. Entreu al WhatsApp, que a banda de comentar i fer els vostres debats a l'enquesta de la cançó de les 10, us hem triat música d'Antonio Font i també dels que sentim, els Geometrical Sardine, el grup paral·lel d'en Joan. Ara seguim amb un oceà de permig, amb l'Abril Lavigne, que ens canta What the Hell, i ara de seguida tornem amb més històries. Són les 8:22 d'avui, dijous, dia 23 de juliol.

0: 5 minutets perquè siguin 2 quarts. Mira, Montse, tu encara et miraves... quin és el teu racó preferit d'Uruguai?
1: Cabo Polonio.
0: Diu el nostre oient uruguaià oficial, en Fernando. Sí, Cabo Polonio. Assignatura pendiente. No he anat mai.
1: Oye, has d'anar, Fernando.
0: Diu, he estado mucho en Rocha, però nunca fui a Cabo Polonio. Igualmente, Rocha son kilómetros y kilómetros de playas salvajes de arena blanca y fina bañadas por el Atlántico y justo un poquito más al norte y a Brasil. Així que és la part més brasilera d'Uruguai. O al revés. I la Mireia ens diu que la Forrotxa és ni més ni menys que ballar forró a la Garrotxa. Diu que té un amic... Espera, que té un amic... Ens ha enviat un enllaç d'una agrupació dansaire. Té un amic que buscava, doncs, tema, era single, i és de la Garrotxa, es va apuntar a ballar forró, i diu, doncs ara ha trobat la seva nova parella ballant, i ara li diuen que balla Forrotxa.
1: Boníssim.
0: Bé, oients, us convidem també a ballar i a gaudir de la música. Us convidem, us donem invites per anar de concert a la Porta Ferrada.
2: Eres una fulana... Una cani dragon cana, una bandida bacala en el súper popular. Torna a la Guàrdia
0: Civil.
2: Al
0: festival de la Porta Ferrada...
3: Em vol sonar d'alguna cosa, a mi, aquest festival?
0: Expliqui, sí.
3: Bàsicament, perquè és el del meu poble i...
0: Quin dia comença? Vinga,
1: tornem a parlar de Sant Feliu de Guíxols, Sergi.
3: Crec que comença, doncs, ja ha començat. De fet, va ser amb en Jordi Savall el 10 de juliol.
0: Sí, el gruix de la programació.
3: No, ja ha començat, ja està en marxa.
0: Clar, és aquest festival que és un cicle, realment.
1: Sí, que és tot l'estiu.
3: És juliol i agost, fem concerts tot l'estiu.
1: No si estan per poc.
0: Bé, no, doncs tenim tíquets, entrades per anar a 3 concerts. Va, Sergi, la valenciana que sentim de fons.
3: En aquest cas, doncs, els que regalem és per anar a Rigoberta Bandini, també a Sandra Monfort i a Berta Relena. Sandra Monfort és la valenciana, però era pels 3.
0: 13 d'agost, Sandra Monfort, 14 d'agost, Rigoberta Bandini, Berta Relena, 15 d'agost, al Teatre Auditori Narcís Masferrer o al Guíxols Arena, que això deu ser una cosa immensa.
3: No tant, és una esplanada que tenim a dalt que serveix una mica per tot, és a l'aire lliure i tant serveix com per ara posar pantalles per veure la final del Mundial com per fer concerts.
1: Que el nom és així. Així és molt pompós, sí, però es diu Guíxols Arena perquè és una esplanada de sorra. L'arena ve d'aquí.
3: Està enquitrenat, hi ha algunes ja així per seure, però podria ser un pàrquing, si no.
0: És un festival històric des de 1958 que existeix al festival...
3: És el més antic de l'estat.
0: El més antic de l'estat i la població que va tenir el luxe de veure néixer en Sergi Ruiz. Doncs podreu anar a veure, si entreu a icat.cat i demaneu invites, aneu a la nostra pestanya d'experiències ICAT i demaneu per quin concert voleu entrar al sorteig a guanyar entrades. Sandra Monfort, Rigoberta Bandini o Tarta Relena, dies 13, 14 i 15 d'agost. I mentrestant, a Vilanova i la Geltrú, quin festival comença avui?
3: El Tingladu.
4: Hi ha una presència dins del llit, sento un dolor indefinit, em noto carregat de pit. Què va passar ahir la nit? Em sento trist.
0: I per avui dijous, primera jornada a la Torre d'Enveja, la Fúmiga, que segueix en la seva gira de comiat, Esbatlana amb el seu Josep Maries, Miquel del Roig amb el seu repertori de hits anuals d'actualitat, i nosaltres hem aprofitat per connectar amb en Domingo, el Rombero, el que sentiu de fons, que també actua avui.
5: Hola, experts. Hola, oients de... ICAT FM. Estem aquests dies preparant el concert del Tingladu, concert que, com us podeu imaginar, ens fa molta il·lusió perquè toquem a casa, i això és una cosa que sempre agrada. De fet, Domingo és una banda bastant especial perquè bàsicament els seus concerts es reparteixen entre Vilanova i la Geltrú i la resta d'Europa. És curiós que hem tocat a França com 10 vegades, a Roma, Berlín, Copenhague, Bèlgica, per aquí i per allà, i Vilanova i la Geltrú, no tenim terme mig. Aleshores, com que sempre que anem pel món ens agrada tocar coses adaptades al lloc que visitem, quan juguem a casa això ens ho posa molt, molt fàcil. O sigui que pel Tingladu farem un bolo amb alguna cosa especial per ser Vilanova. A part d'això, clar, tocarem temes del nostre últim disc, idees de Rombero i sobretot amb moltes ganes de fer una cosa bonica, gran, digna del Tingladu, que és un festival que estimem molt i coneixem molt de prop. Veniu al Tingladu, que és un festival que mereix tot el que se li pugui donar.
6: Doni'm entrades pel circo, senyor. Doni'm entrades pel circo. Vull veure l'home més forçut del món. Lleons i tigres i micos.
0: A veure, gent així passada de Vilanova, Jordi Fernández i companyia, i oients històrics del Garraf, que vagi al Tingladu aquests dies, que ens faci una mica de crònica. Ens encantarà saber com sona el concert Rombero d'avui, d'en Domingo. I també heu de descobrir, essent encara més ultralocal, el raper, que també actua avui, Rata EAP.
7: Jo sóc Rata EAP, MC de Sant Pere de Ribes i membre del grup de rap i col·lectiu de hip-hop EAP Crew.
8: Ja passa. cas d'institut, bromes al substitut.
7: I estaré presentant el meu nou treball, que es dirà Sense Embuts, i que espero que surti entre aquest mes i el que ve. Són 9 temes, tots en català, i amb diferents col·laboracions superxules, com el Rare, el Cull de Vilanova, la Rous de Barcelona o el Kiko de Tarragona Ciutat. I re, el Tingladó estaré acompanyat de DJ Chess i Valero EAP, com a DJs, i també les maquinetes i fent els coros i això, i després hi haurà, pues, col·labos superguapes, sorpresa que no diré, així que si les vols saber, pues res, em veiem al Tingladó. Vale? Vinga, salut i mandat.

0: matí de juliol de 8 a 10 a ICAT amb Roger Seró.
1: Un minutet passa de 8:45 del matí. Ens despertem també informats gràcies a en Sergi Ruiz. Què cal saber per avui, que és dijous? Avui, 23 de juliol.
2: Que aquesta nit, com a mínim, 8 persones han estat ferides, dues de les quals han estat greu per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions a tocar d'un edifici d'habitatges i que ha estat ben visible durant tota la nit. Els bombers, de fet, la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. De moment, és complicat tallar aquest flux de gas perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts. Els 8 ferits serien tots operaris que estaven intentant reparar la fuita de gas detectada ahir al migdia. I si heu d'agafar el tren aquest matí, paciència, un esfondrament sense ferits a les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac impedeix als trens de la línia R2 Nord, R2 i R11 entrar i sortir de Barcelona. L'esfondrament va ser ahir al migdia al barri de la Vallbona de Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona, quan una paret d'un dels pous d'obres es va ensorrar. L'incident no ha causat ferits, però pel forat, per cert, hi ha caigut una grua de grans dimensions. A hores d'ara no se sap quan es restablirà la circulació de trens i, de fet, si sou usuaris de les línies R2 i R2 Nord, haureu de fer transbordament a la R4 Montcada i Reixac, i si agafeu l'R11 trobareu autobusos entre Granollers i Sant Andreu. En clau de política catalana, la Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que de moment no s'ha mullat encara en el fons de la reclamació. Ja acabem en plana internacional. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil.
1: 8:33, Sergi, que no t'esperava saber avui.
2: Que es veu que els toros ara també van al bar a esmorzar. No sé si heu vist el vídeo, és una de les imatges del dia. Un toro es va colar dilluns al bar Gusi de Ribes de Freser a l'hora d'esmorzar, cap a 8:45 del matí, hora punta, quan hi havia 20 persones a dins de l'establiment, i com si fos un client més, doncs va irrompre per la porta principal i es va dirigir fins al final del bar, on hi havia una parella de jubilats que buscaven taula. Un dels cambrers, per cert, en Samuel, el va aturar i amb moltíssima, moltíssima calma el va fer recular amb tranquil·litat fins que va sortir del bar. Tot això va durar uns 20 segons.
1: Ja, m'ha sortit a Instagram, òbviament, aquest vídeo, perquè s'ha fet viral i torna a demostrar de nou que els toros són mansos, amables i no són un perill per ningú, a no ser que els posis en no sé quines circumstàncies. Però vull dir...
2: Suposo que si els estresses no seran tan
1: mansos. Bueno, sí, mansos. Però vull dir que de normal mai et faria res un toro.
2: No. Es veu que el que ha passat, segons ha explicat el pastor Trescatinfo, és que el toro s'hauria desorientat perquè per culpa de la sequera es veu que els animals estan començant a baixar de la muntanya 2 mesos abans del que pertocaria i es va desorientar per això.
3: I volia un cafè amb llet?
2: A saber.
3: Fet, volia una esmorzada de forquilla, claríssimament.
1: Era de color cafè amb llet, eh? Era d'aquests que no era d'aquells...
3: Negres, allò.
2: I que molta gent deia que és una vaca. No, és un toro. Que els companys de Trescatinfo han verificat i és un toro. També ho ha dit el pastor.
1: Bueno, això també és de mirar que l'entrecuix, no?
2: Sí.
1: El capdavall tot.
3: En el vídeo potser no s'aprecia.
1: És que he vist vídeos de gent que hi ha el toro bravo, tal, que serveix per fer salvatjades i animalades, i els biòlegs diuen, no, és la mateixa espècie, que és mascle i femella, toro o vaca, i són molt, molt plàcids. Com el de que ha entrat en aquest bar, tan
2: tranquil·lament. Correcte, molt tranquil.
1: Bé, el temps que farà avui, temps de sequera, temps de calor.
2: Matí amb cel terrós i una mica menys càlid, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol baix al litoral, amb xafogó marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda s'espera alguna nuvolada al Pirineu i al Massís del Port, on no es descarta alguna gotellada.
1: I el titular d'esports.
2: Que el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins el 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador amb la banqueta blaugrana, seleccionador d'Eslovènia.
1: I ara una de les artistes que ens hem enganxat més aquesta temporada, malgrat la seva curtíssima carrera, que esperem que esclati, és de Sant Andreu, es diu Diana Moore, alter ego de Mireia Morera, i com a Diana Moore ens canta cançons com Rapsòdia del teu cos. Les 8:35 traieu el mòbil, que segur que ja el teniu a la mà, que ara de seguida juguem al miniquiz. Montse, atenta, Rollmaster.
3: Vinga, ja em toca?
1: No, espera.
3: Estic ready.

0: El pit.
1: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
2: Saps que t'estimo?
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: T'has aturat avui?
6: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
7: El Maldà presenta Consulta familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
8: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
9: Les 8:40, l'hora clàssica de jugar, l'hora del mini-quiz. Si voleu participar amb nosaltres i endur-vos el lot cultural d'avui, ja sabeu com fer-ho.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: Montse Barcón, rolemàster d'avui, el mini-quiz. Avui sobre què?
10: Avui sobre la nació de Brasil, que és el tema del dia. Burguesia, burguesia,
11: burguesia, burguesia, burguesia. Brasil, siempre, siempre muy bien. Qué lindo.
10: Brasil és el país d'ordre i progrés, com el seu nom indica. El van inventar els colonitzadors europeus aplicant el Tractat de Tordesillas de 1494, pel qual el món es repartia entre les dues potències mundials que encara ho són avui en dia, Espanya i Portugal. Un dels fills més cèlebres de Brasil és el físic quàntic Paulo Coelho, que va assegurar, en un dels seus estudis, que els àtoms de l'univers es mouen segons tu ho desitgis. Si ho desitges molt fortament, amb el poder de la teva ment, segur que tots teniu tot el que desitgeu gràcies a aquest superpoder de Paulo Coelho.
9: I els electrons.
10: Per carnaval, en Paulo Coelho sempre fa cosplay d'alquimista, que era el personatge que sempre s'agafa quan juga a la League of Legends. Brasil, a més, és un dels països més extensos del món. És més gran que Eslovènia, Andorra i Dinamarca juntes. Fa més de 8 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, perquè es feu una idea, us tocaria un quilòmetre quadrat per cada català. També us diem una cosa, si us heu fet una idea, és que sou una mica rarots, perquè cap país estaria disposat a regalar tot el seu territori a un altre, i encara menys perquè els nouvinguts visquin aïllats en un quadrat de terra. Vai, ja que parlem de geografia, us llanço la pregunta del mini-quiz. Estigueu atents, eh? Quin d'aquests països...
9: Más rápido.
10: No és fronterer amb Brasil, no, perquè hi ha trampa i vull que quedi...
12: Bueno,
10: no, pots. Calla. Quin d'aquests països no és fronterer amb Brasil? A, Equador. B, Argentina. C, França. O D, de dit, Bolívia.
7: 638-684565. 638-684565.
9: Quin d'aquests països no és fronterer amb Brasil? A, Equador. B, Argentina. C, França. D, Bolívia. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural que inclou llibres i lectura estiuenca que us molarà molt. Aneu responent aquí al nostre grup de WhatsApp mentre fruïm de la música de Bebe Recha. Ens canta New Religion. De seguida diem la persona guanyadora i la resposta correcta.

0: i 46. Montse, teníem per resoldre el miniquiz d'avui.
1: Quin d'aquests països no és frontaner amb Brasil? A, Equador; B, Argentina; C, França; D, Bolívia. I la resposta correcta és la A. Equador no és país fronterer amb Brasil perquè no fa frontera amb Brasil. Aquesta petita nació andina fa frontera amb Colòmbia, amb Perú, i al contrari del que diu la sabidoria popular, no fa pas frontera amb Canadà.
0: Diu el Nacho, el nostre oient argentí, diu: como buen argentino, en algún momento he visitado Brasil. Justo hace un año estuve en las cataratas, suposo que les de
1: Iguazú,
0: que a més és un trifini.
1: Exacte, és que anava a dir-ho ara, però te m'has avançat.
0: Què és? Què és un trifini?
1: Trifini ets tu.
0: No, és una frontera triple. I diu, jo llegué per el lado de Brasil, un país que diu que li encanta, però jugando al futbol sempre hay que ganarle. Doncs us espavileu. Anem a fer el sorteig, encertants amb la resposta A.
2: Avui hem tingut 50 respostes, de les quals 43 han estat correctes. Per tant, Montse, com un dia més, digues un número del 1 al 43.
1: Ai, quins nervis. Va, doncs ràpido, ràpido, que em diu el Roger, diré el 3.
2: Per variar, aquesta setmana. Doncs mira, a veure, el 3. Tenim en Xavi amb el número de telèfon acabat amb 19.
0: Felicitats, Xavi, t'endús el lot cultural d'avui. I recordeu, tots els que, com el Xavi, per cert, heu respost no només correctament, sinó amb l'emoji de la bandera d'Equador, us podeu apuntar 10 punts d'honor. Ara ens separen 12 minuts de les 9 del matí i a més ritme continuem ara amb la música que ens arriba des de Lleida, amb el Sexeni i en Llum Rajola, que pateix aquest drama de ser un famós català. Mira, en Xavi celebra la victòria amb dos emojis de ballarí de flamenc. Mola.

0: La plaça d'algun poble, Mireia, de l'Alt Empordà, que és l'excursioneta que ens toca fer ara, però d'aquelles guais, que hi ha alguna cosa cultural pel mig que et serveix de fil conductor.
1: I d'excusa, i del que vulguis, exacte, perquè us porto la proposta perfecta per aquest cap de setmana, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles a l'Alt Empordà, el FAST. Durant un mes, el que passa que ja l'estem acabant, es programen espectacles a diferents disciplines en petits pobles de menys de 1.000 habitants, que sovint tenen dificultats per poder oferir una bona agenda cultural als seus veïns. Rebeca Alabert és la directora del FAST i ens explica per què és tan important que hi hagi iniciatives com aquesta.
2: La cultura té un factor importantíssim, no?, en la creació d'un sentiment de comunitat, pertany a un grup, i la feina que fem una mica és aquesta cosa de crear aquest teixit de col·laboració entre, no només entre veïns i veïnes, sinó també entre diferents pobles. Veiem que els pobles petits, no?, o els que tenen pocs habitants, tenen els mateixos drets culturals que la resta de pobles o ciutats més grans.
1: Aquest any el FAST es fa en 10 poblacions diferents, com Rabós, Ordis, Vilanant, Pont de Molins o Espolla. En l'organització del festival, els veïns i veïnes hi tenen un paper protagonista.
2: De fet, tenim el veïnat, la comissió cultural, que són la gent dels pobles que participen en el festival i durant tot l'any, que fem trobades, fem reunions, i a més participen en la programació del festival també. Però nosaltres creiem que és superimportant la implicació dels veïns i han format part de la decisió de la programació d'aquest any i de l'any que ve, doncs, també.
1: Què et sembla, hi anem? Mira, ja ens envieten els xarangos.
0: Tot el que tingui rotllo de micropobles m'encanta.
1: Oi que sí? Doncs mira, queden tres propostes perquè el festival està a la recta final. La Rebeca Alabert ens repassa els tres espectacles que queden per tancar aquesta programació d'aquest any. Divendres 24, és a dir, demà a partir de les 8 a Rabós.
2: Aquest divendres tenim la ronda de comèdia que és amb Godai García, Andrés Feinhold, amb l'Indicatiu i Marc Llinas. M'hem agafat una mica els còmics del moment per poder trobar monòlegs, una proposta així més fresca, diferent, i abans de l'espectacle també tenim un tas de vins amb els cellers de Rabós mateix.
1: Dissabte 25, a Siurana, obertura de portes a les 8.
2: A Siurana doncs, tenim una proposta de teatre físic i teatre de text d'una companyia del País Valencià, Teatre de l'Abast, amb l'espectacle Caos. Hi ha una reflexió sobre l'univers, és una proposta de teatre físic molt, molt xula, la veritat.
1: I per últim, diumenge 26, a Ordis, a les 7, obertura de portes.
2: Fem la festa de clausura, el tancament, amb Lates, que és una proposta de circ, que la farem a la pista poliesportiva d'Ordis, a les 8 del vespre, més per teatre per a tots els públics, i després acabarem amb la Rina DJ, que ens encanta, per acabar una mica el fast, així, de forma festiva. No.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: I aprofitant avui que parlàvem abans de toros i que ahir Chayanne va omplir bastant en majúscules al Palau Sant Jordi, parlem de Chayanne.

0: necessita presentació, com estem veient ara a l'estudi. Tots l'hem ballat i cantat algun cop a les nostres vides. Porta 40 anys de carrera en solitari, en té 58. Per tant, va començar amb 18 anys la carrera en solitari, wow. Déu-n'hi-do. Però abans de ser Chayanne, així, en solitari, en majúscula, va formar part d'un grup infantil juvenil que es deia Los Chicos i que versionava com a mínim una cançó que crec que us sonarà i que sonava així.
1: De pronto canto, será porque te amo, oh. Y siento el viento.
0: Aquest és Chayanne, és mini Chayanne amb 10 anyets cantant Será porque te amo.
2: Ja ballava així, xon.
0: El vídeo, després us l'ensenyo, val bastant la pena. Ostres. Perquè era 10 mini Chayanne pràcticament també, perquè era un grup bastant nombrós. I
2: Los Chicos de Chayanne.
0: Ja de més gran ens regalava el Salomé que sentíem abans o també la seva gran balada.
3: Lo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estás rompiendo.
0: Però avui ens centrem en la que potser segurament és la seva cançó més polèmica. Aquesta intro no us porta directament als 2000? No us sonava res aquesta
2: cançó? Ara mateix no.
0: És la intro de Torero, això?
2: Ah, això és Torero.
0: Això és Torero.
2: No, la intro aquesta no l'he reconeguda.
0: A mi és una de les intros que directament em porta això a principis dels 2000 i no cal dir perquè és polèmica, perquè de fet els toreros no ens agrada ni fer patir els animals. No està bé, menys per entreteniment, i a qui tampoc li sembla bé això és a l'associació animalista PETA, Persones per al Tracte Ètic dels Animals, que fa poc, un any i poc, a l'abril de l'any passat, que també han tingut temps per fer aquesta petició, van reclamar a Chayanne, just abans que Chayanne comencés a girar aquí per l'estat espanyol, que canviés tant el títol de la cançó com la lletra, perquè, i literalment diuen, es podria interpretar com una exaltació de la tauromàquia i glorificar els homes que atormenten i maten animals no està en sintonia amb els valors actuals. I li van proposar canviar la professió de torero per una que transmet valor, dedicació i empatia. Quina diria que pot ser?
2: Bombero.
0: A veure, això faria una mica... Si hay que
2: més
0: ser bombero...
2: Més que res perquè rimava, vull dir...
0: Però també podria ser cocinero,
2: panolero,
0: però no.
2: Cocinero.
0: Si hay que ser bombero, poner el alma en el fuego, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero como un buen bombero, me fuego la vida por ti. Quadra exactíssimament. I bonus track, Àlex de la Iglesia va ser un visionari perquè l'any 2015, a la comèdia Migrant Noche, si busqueu per internet, trobareu a Mario Casas cantant Si hay que ser bombero. Bastant
2: no.
0: Patètica la versió.
4: La pel·li parodiava com els shows gravats de tele de Cap d'Any i es veia una mica les bambalines i els tramollistes i encara era divertida, per ser aquesta època tardana d'Àlex a la Iglesia. O sigui, jo trobo que se n'enfotia, Vull dir, és visible la pel·li.
0: Però que 10 anys abans d'aquesta petició, Àlex de la Iglesia ja canvies la cançó per Bombero, amb Mario Casas, és bastant interessant.
2: Que bo, és que és del PETA.
4: Anem a fer el salt, tu, a Montse, que t'agrada molt l'anàlisi sintàctica i de les síl·labes, perquè ara passem d'en Chayanne, garantizado por Chayanne, a la cançó IA. En aquesta hora sempre fem, en el mes de juliol, ja s'ha fet la broma, la vam fer el setembre, sí, les cançons IA, una antologia de les millors que us hem escrit aquesta temporada i musicades després amb intel·ligència artificial. Avui, motxilles a l'esquena, perquè suposo que no cal que digui qui era l'autora d'aquesta cançó, perquè...
2: Laia Vidal.
4: És que bàsicament va fer cançons d'anar d'excursió i de
2: Laia, Laia. Et trobem a faltar, Laia. Camina.

0: Pep, que ja són les 9!
1: Activem-nos! Que arrenca un nanobora dels experts! Amb Roger Seró! Aigat!

0: Espera't, amor, no veus que estic enamorat? Ens canta sempre sensible i sempre potent en Mamaduixa, el senyor Bruno De Fabrizi, amb la seva cançó 15 segons, que dura molt més que això, i jo trobo que es convertirà en una de les cançons actuals de l'estiu, potser. Les 9 i 2 minuts, aquí en directe a ICAT, als matins, els experts d'estiu, que us despertem cada dia de juliol, aquí en directe amb la Mireia Esar, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: La Montse Barcón.
1: Molt bon dia.
0: En Sergi Ruiz.
2: Molt bon dia.
0: I els oients que es pronuncien, qüestionen i es queixen aquí al nostre grup de WhatsApp.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Aquí al grup de WhatsApp podeu votar la cançó de les 10, la que farem servir per acomiadar-nos com cada dia, i avui, Sergi, més que una efemèride, doncs li fem directament un homenatge a en Joan Roca, dels Antonio Font.
2: Correcte, Joan Roca Pedrosa, que ens deixava ahir, i això avui us fem anar a triar entre quatre cançons dels Antonio Font.
4: I te sonin tots els motors.
2: Fundat el 1997, els Antonio Font, entre Joan Miquel, Oliver i Pere de Abón, el bateria del grup i germà de Pau de Bona, el cantant, els Antonio Font han estat, de fet, un dels grups més influents de la música catalana aquests últims 30 anys. En Joan Roca hi va entrar una miqueta més tard, l'any 2000, com a substitut de Pere Estarallés, que era, en aquest cas, el baixista del grup, i amb Joan Roca van publicar, de fet, ja el seu segon disc a Rússia, amb qui es consolidaven com a grup, i on hi havia, per exemple, aquest Tots els motors que sentim de fons. Poc després també començaven a reeditar els seus àlbums, el primer àlbum, Antonio Font, amb un dels grans himnes del grup, Viure sense tu.
4: I arriba un dia de seguides un teatre
5: que se diu felicitat, primavera i triangles amb qui més t'has enrotllat. Carregar-se la meva vida sense tu ja no me val.
2: I només 2 anys després de la seva arribada també publicaven la que per molts és la millor cançó del grup, Alegria.

0: arreglat de som amics.
1: Doncs no hem carregat Alegria, ara després la buscarem, oh. Però hem d'explicar una mica més d'en Joan Roca, perquè és biòleg de formació i paisatgista, a banda de ser músic. I abans d'entrar als Antònia Font, també havia format part del grup de folk Herbes Dolces. Més tard gravaria un disc de música contemporània amb Les Ciel Afònic i actualment també va crear el grup de jazz progressiu Geometrical Sardin amb el guitarrista Jaume Rosselló i Pep Aspas. Han publicat dos discs, Mini Alien, l'any 2022, i Last Flight Before Extinction, aquest any passat. I aquest últim disc, per exemple, escoltem-lo una mica, té aquest Camerún de la Isla.

0: Doncs això, avui us fem triar entre tres cançons d'Antònia Font, Tots els motors, Viure sense tu i Alegria, o una de Geometrical Sardin, Cameron de la Isla.
1: Doncs si no coneixíeu que aquest projecte existia, doncs ni que sigui per això, avui punxem els Geometrical Sardin, aquest grup paral·lel personal d'en Joan, el baixista dels Antònia Font, que ens van deixar ahir. Si algú no sabia com era la cançó Alegria, doncs la podem sentir en algun moment. També es pot votar, també es pot votar. I va a tercera, freca, freca amb la segona, Tots els motors, i guanya la votació de llarg, ara per ara, Viure sense tu. La decisió és vostra, entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per la cançó que més us agradi. Veig que també esteu fent debat sobre el cartell de les festes de la Mercè, eh? I veig que a tothom li encanta el cartell d'una festa concreta, que és la Festa Major de Barcelona. La Montse diu que sí.
2: M'agrada, m'agrada. Cada any m'agrada, n'he de dir, però aquest any també.
1: Ara farem les reaccions, ja que avui vosaltres mateixos heu tret el tema. Ara més música amb el nostre no músic preferit, però sí tècnic de so, que és en Xavier, el que està allà darrere dels botons de la taula de son de tots els concerts de la Ludwig. Recordeu que ell mateix, el dia que sortia la cançó, va dir: jo mai he begut una cosa tan fastigosa com Ginebra amb Coca-Cola, i ho deia aquí als experts quan la cançó no s'havia fet gens viral encara.

0: És en Xavier, el tècnic de so, que si gireu al Caparró només un moment en algun dels concerts de la Ludwig que ompliran els pobles aquest estiu, el veureu allà ben concentrat, excepte el moment que li toca cantar, que és una cosa que es pot veure en pocs o mai cap concert de música en directe. Ara són les 9 i 12, anem a mirar el cartell de la Mercè, que acaba d'aparèixer. Ja t'auto la mani. Ben ahir al vespre, entre diversos reels, tots ells molt útils, que em davallaven inexorablement a les meves xarxes socials, em vaig veure especialment dos. El del toro que entrava en un bar de quina població dèiem?
1: Ribes de Freser.
0: Ribes, perquè no s'enfadin. I l'altre vídeo que vaig veure també moltes vegades és el de que van fer el community manager de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ho deu currar molt, que van sortir al carrer amb el cartell de les festes de la Mercè i van fer un vídeo on no es mostrava el cartell, sinó es mostraven les reaccions. El desplegaven davant de veïns i ciutadans de la capital catalana i anaven dient que els hi semblava. La majoria deien que els encantava, perquè suposo que si et surt una càmera de l'Ajuntament no comences a fer com anàlisi pictòrica o de disseny gràfic.
2: O bé, tu quan muntes el vídeo tries només els que et han agradat, no?
0: Digue-m'ho a mi amb els comentaris dels oients que sobre els tergiverso per ajudar-los a fer una mica de gràcia. La qüestió és que ja s'ha penjat, ja s'ha publicat, per així dir-ho, el cartell de les festes de la Mercè. És la senyoreta Su, la nostra oient, una de les més estimades i clàssiques, que l'ha compartit aquí al grup de WhatsApp i ens diu: cartell de la Mercè feta per l'artista Cinta Vidal, emoji d'acord, emoji d'acord, i un altre oient se n'encarrega de recordar-nos dient: la Laia Vidal ja ens va dir que seguíssim aquesta artista a l'Instagram.
2: Hola!
0: Hola, Laia, aquí ja la coneixíem gràcies a la Laia, diu l'usuari Terra Lliure, artistassa la Cinta Vidal, emoji d'acord, emoji de petonet. En Marc diu que li recorda a Escher, aquest artista que feia dibuixos com jugant amb la perspectiva, amb l'arquitectura, amb la cosa aquesta isomètrica, perquè el cartell Sergi podem veure que juga amb la perspectiva perquè hi ha tot d'edificis a la ciutat, seguint perspectives diferents o contràries, com si estiguessin tombats. En aquest cartell que té molts elements, i a diferència d'altres, que són potser altres anys, érem com més rumberos i fet més amb un traç més ràpid, amb un traç més a la vista, aquí és una cosa molt de disseny gràfic, et pot recordar a l'arquitectura o als videojocs, fins i tot, amb moltes cosetes petites.
3: Sí, de fet, és un cartell, el tenim ara mateix aquí davant, i això surten edificis de tota la ciutat. Per exemple, veiem aquí la catedral, també la caseta que hi ha al Parc Güell, el monument aquell dels Mistos, que també hi ha
2: cap a Horta.
0: Hi ha tantes... Hi ha
3: el teatre grec.
0: Església romànica, església gòtica, església modernista.
3: La que hi ha aquí baix és la basílica de la Mercè, també.
0: Hi ha moltes esglésies, cap en flames.
3: El laberint d'Horta.
0: El laberint d'Horta, que aquí, està aquí per fer aquesta referència al Minotaure, que és molt de Barcelona, també. A mi em mola, hi ha molt petitó al costadet, l'escultura Dona i ocell, molt bonica, que sembla que estigui fent una peineta, una botifarra. O sigui, han girat el Dona i ocell de manera que... Mira, Mireia, has vist que sembla un braç amb un dit...
2: El dit del mig.
0: Alçat. Clar, com que no té els colors, és tot un color homogeni, com color de granit, de pedra, pot donar aquesta sensació. També hi ha unes sandàlies per aquí tirades, de ballar sardanes, o un diàbolo.
2: Les espardenyes. Això no és de bon català, ja està a Brasil, encara.
0: El calçat pertinent per ballar sardanes. I un diàbolo, que és molt de gent de carrer, no?
3: Mm-hmm. I un cartell que hem fet una mica recopilatori per xarxes, està agradant bastant, per exemple, sí, a l'Òscar Dalmau, que ha posat tres emojis, un d'aplaudiment, un foc i un cor. També hi ha algú que diu: meravellosa Cinta, brutal Cinta. A més, diu: després de molts anys no portarà cap polèmica, ara hi anirem perquè alguna petita polèmica hi ha. També hi ha gent que diu: un Monument Valley a la catalana.
0: Exacte.
3: Gran feina.
0: És que quan jo l'he vist he pensat en el Monument Valley, que és un videojoc que va servir també aquesta perspectiva i aquest disseny d'edificis. I també aquesta paleta de colors, crec.
3: La gent de Cardedeu està traient pit perquè diuen: un cartell de l'any passat, el

0: van fer els castellers de Cardedeu. Aquest any la Cinta Vidal també és de Cardedeu. Cardedeu està esdevenint un hub artístic de moltes disciplines.
1: És a dir, no es preocupen per agafar artistes del municipi de Barcelona, sinó...
0: Entenc que guanya un concurs i el millor del concurs doncs és el que acaben triant. També, per exemple, a Twitter, Efemèrides Arquitectura diu és ple d'arquitectura, m'agrada molt. També fa aquesta referència a Escher, amb edificis amb plans diferents i molt bolínic, la bandera catalana al centre. I aquí és la petita polèmica, perquè hi ha algú que diu... És més fàcil trobar en Wally que la senyera al cartell de la Mercè.
1: Clar, és que és un joc de buscar, recercar i d'espigolar una mica, perquè hi ha molts elements i has d'anar jugant a veure on està el laberint d'Horta, a veure on està el Dona i Ocell, els mistos, i la senyera està... A veure, Sergi, ajuda'm.
0: Aquí, a sota de... A sota del Diàbolo, una mica baix a la dreta. Hi ha aquí uns mini castellers, una petita torre.
1: Bueno, és una persona sobre una altra, Però,
0: sí. És un intent de fer una torre.
1: Vale. Mira, també tenim
0: un pilar, que no s'ha...
1: Oients que no acaben d'estar convençuts, com la Mireia, que ella és no arquitecta, però sí que es dedica a les reformes de casa. Sempre ens explica què tal la gent. Clar, ella entra a les cases de la gent i ens explica els seus aquí.
2: Que curiós.
1: A veure com és cadascú. Diu, a mi no em convida a la festa, és el primer que he pensat. És una preciosa il·lustració... però no em fa pensar en una festa major. I diu, els colors són molt pastel i els edificis sí que m'ha agradat que no els posin tots en horitzontal. Sí que no és el primer que pensaries quan penses en un cartell de festa major, potser.
2: Exacte. A mi també és el que m'ha passat. És una il·lustració molt bonica que jo em penjaria a casa fins i tot, però que a mi em sembla més d'una bienal d'arquitectura, no? O el Roger deia d'un cartell del CCCB,
1: sí.
2: Que d'una festa, no? No crida la disbauxa, no? A gaudir de la nit, de la ciutat...
0: De fet, també, per exemple, ja, seguint això, diu algú, el cartell de la Mercè està artísticament molt bé, ara bé, ni representa una festa major, ni la ciutadania, ni les entitats, ni la catalanitat de Barcelona, ni res. Perfectament podria ser el cartell de la festa major d'Istanbul.
1: Ah, però mira, anem no massa més, una mica més lluny d'Istanbul, perquè en Salva diu, heu vist l'olivera? Sergi, has trobat una olivera?
0: L'olivera, ara mateix.
2: Està buscant Wally, Què més voleu?
0: Pot ser que sigui aquí, just al costat de... Aquest, això, podria ser l'Olivera.
1: Ah, hi ha una mena d'un edifici modernista.
0: Entenc que és del Parc Güell, aquest edifici és modernista.
1: Diu, aquest oient en Salva diu, l'Olivera és una referència palestina. Llavors, doncs, hi ha aquest petit element, no? Perquè diuen que es veuen...
3: Oh!
1: Sí, estan representats els 10 districtes de la ciutat i diuen Salva, i també Palestina. I altres usuaris, com en Siso, que diu qui no carda Olot, doncs carda Cardedeu. És una mena de... Vull dir, es conforma, però està bé.
3: Sí.
1: I en Jordi ens escriu des de Palma, diu avui actua la Ludwig aquí a Mallorca, els aniré a veure.
0: Ara bé, jo més diré que res supera el cartell de la Mercè per mi del 2021, que era aquell amb fons vermellós, granatós, que era la Mercè, que era, o sigui, era una noia només, se la veia amb reostre aquí... Aquest cos estic ensenyant.
2: Aquest
0: aquest que era com així granatós, que aquest el tinc jo penjat a casa, perquè per mi és impressionant aquest cartell.
2: De la Malika Fabra, sí.
1: Jo recordo el vídeo que sortia la Mabel Olea l'any passat i que la gent ho criticava perquè deia que era una verge massa sexy o una santa massa sexy.
0: Ara no el tinc al cap, el de l'any passat.
1: Bueno, és que era el vídeo, no el cartell. Era un vídeo que durava res, ni un minut, superguapo, i hi havia tot de comentaris que jo vaig celebrar.
2: Mai pots contentar tothom.
1: No, si a mi em sembla... Jo estava feliçíssim que la gent veia que era un insult a la Verge Maria.
0: El que semblava que era com una pel·lícula de terror, que es veien uns nens allà en una habitació i la sombra dels gegants allà, com tot de nit.
2: Era molt inquietant,
1: sí.
2: Aquest.
1: A mi em feien por els gegants, de petit, bueno, i tot, el bestiari popular. Eren com monstres per mi. Bé, oients, doncs, digue'ns què us sembla aquest cartell. Mira, Antoni diu, el tros blau no és un riu, és la platja del Bogatell. Bueno, digue'ns perquè veus de forma tan clara. Aneu comentant, llegirem els vostres posts que aneu penjant aquí al nostre grup de WhatsApp. Per ara seguim amb més música, anem amb els nostres estimats Wombats, que és el meu marsupial preferit. Ens canten Let's Dance to Joy Division, aquest referent a aquest homenatge als seus estimats Joy Division.

0: tornar-se uns quants anys enrere per sentir The Wombats i aquest mes de juliol, aquests 20 programes extra que us regalem, perquè així ho vareu demanar, estimats oients, doncs amb l'Ai Mercè ens fa una mica d'història musical, aprofitant que fem 20 programes i que ICAT enguany fa 20 anys d'història. Any a any, cançó a cançó, amb l'Ai Mercè, bon dia.
1: Bon dia, experts. Avui aterrem el 2019.
2: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
1: I ja em permetreu, però em posaré una mica metafísic. Per ser més exactes, vull reivindicar l'anomenat pop metafísic, que va viure el seu esplendor a finals de la dècada passada, amb Baril i Ferran Palau com a grans senseis i amb alumnes avantatjats com els desapareguts Germà Aire i Maria Lluïsa. I de tot el que ens queda, que és molt, hi ha una cançó que encara em fa pessigolles a l'estómac. Sento, del Petit de Caleril, inclosa aquesta pedra filosofal que és Energia Fosca, un disc increïble, i que, per cert, també va ser aquell 2019 quan vam anar al Festival de Pop Metafísic al municipi de Ponts, al Segrià.
3: La Noguera.
1: Els que hi vam ser,
4: l'Ai Mercè,
1: ho recordarem com el dia que vam estar més a prop d'entrar a una pel·lícula de David Lynch.

0: 3 minutets perquè siguin 2 quarts, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada, però tenim temps per seguir viatjant. Mireia, si ahir ens parlaves de viatjar en el temps, amb el teu escape room de Back to the Future, que ens recomanes, ara anem, i ja que parlàvem d'arquitectura de Barcelona, un edifici molt guai, que és la Biblioteca de Catalunya, allí és un dels millors llocs per anar a llegir.
1: Tot lligat, eh?
0: I al costadet hi ha el teatre, que es diu igual, que és on anem ara, per ara mateix. Què has anat a veure?
1: Exacte, una cita cultural per anar i venir dins de la història del nostre país. És la nova obra de la Perla 29, amb direcció d'Oriol Brogi i text de Jaume Vinyes, que s'està fent fins al 30 de juliol, es diu L'Albada, dins de la programació del Grec.
2: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
3: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soy para vivir mañana.
1: És una obra monumental, ja us aviso, 3 hores 40 minuts de durada amb entreacte, que funciona com un gran mosaic de la nostra memòria o desmemòria, que no us espanti la durada perquè us passarà volant, té molt ritme. És un viatge amb molts canvis d'escena, d'època, amb 40 personatges interpretats per 11 actors. Com deia, la podeu veure fins al 30 de juliol. He parlat amb el Jaume Vinyes, dramaturg de l'obra, que també, a més, és actor dins d'aquest espectacle, i explica que va fer una primera versió del text ara fa 10 anys. És una mena d'homenatge a les seves àvies. Diu que l'obra, però, té 2 llavors.
4: Jo vaig tenir 2 professors d'història excepcionals que em van transmetre la passió per la història, i l'altra va ser que davant d'un sotrac familiar que vam tenir el 2015-16 a casa, de sobte vam començar a fer molts dinars i sopars. Jo, els meus avis no, i les meves àvies no les vaig conèixer, i aleshores la meva germana un dia va dir: ostres, tu te n'has adonat que les iaies han patit molt, pel que explicaven els tiets i les tietes, no? I això se'm va quedar com moltíssim, i aleshores vaig voler fer aquest calidoscopi, aquest retrat de tot aquest segle XX amb aquest gran crit ofegat, en especial el de les dones.
1: En el muntatge s'hi tracten molts dels moments més foscos que arrossega la història del país.
4: L'Albada és com un gran paraigües que aixopluga una mica totes les trames i subtrames que ha tingut Espanya al llarg de tot aquest segle XX, diguéssim, amb la part més fosca fins i tot, amb què passava als orfenats, amb aquests maltractes de les monges, què passava amb els botxins a Espanya. Hi ha tota una trama també del món de les adopcions dubtoses o fins i tot dels nens robats. Està clar que el que fa caminar tot aquest gran motor és el punt de partida de la guerra.
1: El seu objectiu és trencar silencis i obrir converses a les famílies, potser converses que no s'havien posat mai sobre la taula.
0: Algú es queixava ahir, no? Un oient deia: per què no poseu la cançó de la Maria Arnal i el Marcel Vallès?
1: És tan bonica, aquesta cançó.
0: Aquesta és la dels 45.
1: Tu que vienes a rondarme.
0: Ah, vale, l'he confós amb la cançó del cervell i el cor. Doncs l'oient que es queixava pot seguir queixant-te, sí.
1: Com dèiem, l'Albada és un espectacle complex. Vinyes ha tingut l'ajuda d'Oriol Brogi com a director per acabar-hi de donar forma. La posada en escena és clau per seguir la història.
4: Jo crec que hi va haver un gran encert, no? Que és que el primer dia tota la companyia vam arribar als assajos i l'Oriol va dir: bé, tinc 2 personatges clars, no? Però tota la resta diu: no en tinc ni idea. Aleshores, vam començar a fer tot de proves per veure de quina manera podrien conviure aquests personatges, el recorregut que els actors fem entre cametes, etc, etc, etc, aconseguint d'alguna manera una cosa que jo crec que en el text traspua una miqueta, que és que sembla que sigui teatre a cavall entre una pel·lícula.
1: El Brogi explica el punt de partida de l'Albada. Ens situem a la Barcelona Olímpica.
5: I el 92, que és quan l'Alba té 20 anys, després de sortir de la seva infància difícil a l'orfenat, i comença, gràcies a que el professor d'Història de la Facultat d'Història de Barcelona, l'Esperona, a començar la investigació i a començar a pensar què ha passat en el nostre país durant tots aquests anys, o les diferents mirades de les coses que han passat, diferents fragments del mirall que es va rompre i que reflecteix la realitat de formes diferents.
1: A partir d'aquí es va teixint un entramat narratiu que a vegades desconcerta el públic, deixen que et perdis, però et venen a donar la mà a temps.
4: Nosaltres crec que a dia d'avui, amb el llenguatge audiovisual, estem molt acostumades a perdre'ns i saber que no passa res. Aquestes pèrdues per l'espectador, si es van resolent, et permeten crear un diàleg com constant i molt actiu en la mirada crítica de l'espectador. Aleshores, en teatre, com que ho estem vivint en aquell mateix moment, saps, de vegades ens pot espantar com una miqueta més. Però, efectivament, hi ha moments que expressament està fet de dir: ara ve una gent que no saps qui són, però no pateixis. O arribes a la mitja part, que tens moltíssimes preguntes, però no pateixis, que tens una segona part que te les contestarà.

0: També m'agrada molt l'Andreu, eh?
1: Sí.
0: Qui dona veu i cos al motor de la història, l'Alba, és la jove actriu Clara Mir.
2: És un plaer i és un honor poder fer d'Alba. Un cop comences assajos et treus tota la pressió del paper protagonista perquè al final te n'adones que tots els personatges, tots els intèrprets som una peça més d'aquest gran trencaclosques. Sí que és cert que una cosa molt bonica de l'Alba és que ella, com que és la que fa la investigació, està duent a moltes escenes, no? I això permet que se senti part d'una cosa molt més gran.
0: Clara Mir, que està a la vintena com el personatge, reflexiona sobre com la seva generació mira enrere, fa un paral·lelisme entre l'actualitat i el moment en què l'obra està ubicada.
2: A finals dels 80-90 estava ressorgint nous grups d'ultres amb agressions brutals als carrers. Crec que no estem tan lluny d'això. Hi ha molts joves que se senten perduts, que troben el seu lloc en aquests grups violents i en aquesta germanor, no? Potser l'error és aquest, tractar aquest tema com un apartat més en una assignatura més. Queda feina per fer i totes les veus que volen frenar-ho, que volen callar-ho, són molt potents.
0: Per últim, tant ella com en Jaume comenten què els suposa que el muntatge se l'hagi comparat amb la memorable Incendis de Wajdi Mouawad.
3: Tant de bo jo tingués la pàtina d'escriptura del Wajdi Mouawad, perquè jo quan vaig veure Incendis, jo vaig veure una tragèdia grega feta amb tragèdia contemporània, de com queden coses en el nostre ADN, en la nostra sang, amb la nostra herència transgeneracional, i com això es va perpetuant, i de sobte ell aconseguia fer-ho, en el seu cas, amb la Guerra del Líban, que és el que ell coneixia, no? Aleshores, jo per mi és un superhonor. Hi ha molta gent que m'ha dit que diu seria Incendis a la catalana. Jo crec que és molt simpàtic i em fa molta il·lusió. Jo, evidentment, he intentat fer com el meu llenguatge, la meva ploma i la meva poètica.
2: Crec que és bonic que també estigui en l'escenificació, el llegat i la memòria de la Perla. La Clara Segura ha sigut un referent per mi molt gran i hi ha alguna cosa de la seva interpretació Incendis que m'ha inspirat molt per trobar l'Alba, sobretot aquesta entrega emocional, aquesta mirada, aquesta empatia. I és arran d'emprovar-te el vestuari d'altres obres, de tenir a les mans llibretes que s'han fet servir per altres projectes, que te n'adones com l'Alba, que acabes formant part d'una cosa més gran.
1: L'Albada, de Jaume Vinyes, amb direcció d'Oriol Brogi, la podeu veure a la Biblioteca de Catalunya fins al dia 30 de juliol, això vol dir fins a dijous de la setmana.
0: Exacte, vinent. Us queda una setmaneta.
1: 4:05, l'actualitat de la jornada. Amb en Sergi Ruiz, avui que és dijous 23 de juliol. Sergi, què cal saber?
4: Que continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers destaquen que la situació, això sí, no és perillosa. L'explosió deixa 8 ferits, 2 d'ells de caràcter greu. De moment és complicat tallar el flux de gas que ha provocat l'explosió perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diversos punts. I si heu d'agafar el tren, paciència aquests dies perquè un esfondrament sense ferits a les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac impedeix els trens de la R2 Nord, R2 i R11 entrar i sortir de Barcelona. L'esfondrament va ser ahir al migdia al barri de la Vallbona de la capital catalana, tocada a Montcada, en el límit, en aquest cas, quan una paret d'un dels pous d'obres es va ensorrar. L'incident no ha causat ferits, però pel forat hi va caure una grua de grans dimensions. A hores d'ara, això sí, no se sap quan es restablirà la circulació de trens. I el nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees.
1: Les 9:36 minuts del matí, Sergi, que no t'esperava saber avui.
4: Que Terminator pot arribar a ser més real dels que ens podem arribar a pensar, perquè un model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI, potser sona perquè és l'empresa de ChatGPT, s'ha escapat del control humà per primera vegada i ha atacat una altra IA, la de la plataforma de codi obert Hugging Face. Tot va passar mentre es feien unes proves en un entorn suposadament aïllat. Tot i això, la intel·ligència artificial d'OpenAI va ser capaç de saltar-se les mesures de seguretat, connectar-se internet ataca de forma autònoma l'altra plataforma i en extreure'n dades. Tot això, la inèdita ciberescapada va passar mentre OpenAI estava fent proves amb un model que encara no ha publicat i que és la versió més nova del seu sistema ChatGPT.
1: I ara el titular d'esports.
4: Que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipi, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 al descans, i la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la superfinal de la Copa del Món.
1: I pel que fa al temps, avui repunt de les temperatures.
4: Matí amb cel terrós i una mica menys càlid, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol baix al litoral sud, amb xafogó marcada a la costa. Tindrem un nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda s'espera alguna núvola del Pirineu i el massís del Port.
1: Les 9 i 38, més música. Ara enfilem amb el turururururururu del Siderland, una cançó ben estiuenca també, i de seguida amb la Montse ens parla del projecte Alioli Olé. Com el descriuries ràpidament amb 14 paraules?
5: Una festa molt reivindicativa.
1: Ah, te n'han sobrat 11.

0: Els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Em dic Helen.
2: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
1: No m'havies dit que tenies un germà.
2: És complicat.
3: La mateixa sang. El mateix amor.
4: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit. Que faris!
3: Diaris de vampirs.
5: Disponible a la plataforma 3Cat.
6: S'apagaren tantes veus.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
8: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
11: Pillar-me de tu.
0: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu... Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: Les 9 i 42 minuts al matí, seguim aquí en directe. Us despertem cada dia i cat en aquest nou format d'enguany. Experts d'estiu, amb personatges com la Montse Barcón. Bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Que ens has de parlar de l'Ioli Olé, que ens l'has avançat com una festa reivindicativa, que és una cosa com molt genèrica, així que dispara.
1: Vinga, va, agafeu-vos fort, que això avui us presentem. Ioli Olé. Ioli Olé.

0: Avui ens posem dues banderes, la LGTBIQ i més, i la catalana. Allí Oliele és, per sobretot, una festa reivindicativa. L'Alexandre Nebot, un dels pares de la criatura, explica per què va néixer.
1: La gent de l'Allí Oli som, doncs, quatre replegats, que un dia, sortint de festa, vàrem decidir que volíem organitzar-nos la nostra pròpia festa, ja que tot el que ens oferia l'oci, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, no ens acabava d'omplir plenament. Quan demanàvem algun tema en català, o quan volíem celebrar la nostra cultura, o també la nostra identitat, ens trobàvem que no érem absolutament representats ni representatius. Així que vam començar organitzant una petita festa que a poc es va anar transformant en el que avui és la Lioli.
0: Ells són sis drags amb G, drag queens, una mica d'aquí i d'allà.
1: Nosaltres sis venim de llocs diferents i de fet és curiós perquè el projecte comença aquí a Barcelona perquè ens coneixem aquí, però després ens hem anat repartint per tot el territori, precisament perquè ja ho fa el fet de que nosaltres som de diversos llocs, no? Venim de Mataró, de Sant Sadurní d'Anoia, de l'Hospitalet de Llobregat, de Badalona i de Tarragona també tenim una de les drags, no? Nosaltres no vivim del projecte. Vam decidir que el nostre projecte seria un projecte sense ànim de lucre. Tots els beneficis que obtenim de la nostra festa es reinverteixen en la nostra festa i també en portar i contractar gent que són del territori i que fan cultura LGTBI en català.
0: Aquest projecte neix el 2016, per tant estan celebrant la seva primera dècada i va arrencar a locals tancats, on a principi hi havia gent que marxava sentint música en català i a poc s'hi van anar quedant la gent i hi havia altra gent que deia, ostres, per què no veniu al meu poble?
2: Hi havia gent que marxava.
0: Sí, m'ho va explicar l'Alexandra.
2: Sí, sí.
0: És a dir, estaven a un local, LGTBIQ+, sona la música en català, marxem.
3: Ostres.
0: Però es van anar quedant a poc.
1: Van sortir dels locals nocturns de Barcelona i anar al carrer dels pobles, les viles i les ciutats de Catalunya. Hem trobat que era un format de festa major total, no? El que fem és portar l'alegria, la gresca, la serinola allà on anem. I ho fem compartint amb la gent que hi ha de sota l'escenari, fent-los participar de les cançons que ja coneixen, punxant-los cançons que possiblement i probablement no coneixen. Gràcies a Déu, la música en català a nivell de festa, de disco, ha augmentat moltíssim en els darrers anys i, evidentment, no és cosa nostra, però a nosaltres ens agrada molt posar-nos una petita medalla d'esquenes, una medalla així al revés, amb l'agulla cap enfora, que diu, home, nosaltres vàrem començar a fer això quan no existia tota aquesta música, talment sembla que algú s'hi va posar perquè nosaltres poguéssim omplir el nostre escenari i portar-la a les festes majors, no?
0: Ei, ja us podeu imaginar que els Allí Oli Oli agraden tant els que ja són fans com els que acaben de conèixer.
1: Bona part del nostre públic, sense haver fet gaire publicitat de res, venien de grups que aprenien el català, gent que han arribat a casa nostra des de diversos orígens i que volien practicar el català i que l'únic lloc on trobaven per poder fer una festa, una activitat d'oci normal a dintre de la ciutat, tenim molta gent catalana parlant, orfe de festes i de llocs on poder gaudir en la seva llengua. Aquestes persones també són fidels seguidors de la nostra activitat i moltes vegades apareixen als confins del nostre territori en festes molt petitetes, en pobles molt petitets, molt lluny. Allà hi apareixen persones que ens hem conegut a Barcelona o que inclús són de Barcelona, però venen fins allà per veure'ns, no?
4: Som els petits, els més bones veïnes que poguessin som escala trobar.
0: El tema és divertit perquè estem parlant d'això, d'una festa, però no oblidem que respon a dues reivindicacions ben serioses.
1: Potser el que més greu em sap és que les persones que tenen veu i poder dintre de la comunitat LGTBI a Catalunya no ho hagin pres com una reivindicació. Treballem per la diversitat, en aquest cas la diversitat sexual, la diversitat de gènere, no? Però la diversitat lingüística no deixa de ser també una de les característiques culturals, socials i importants en el desenvolupament de la llibertat de les persones, no?
0: Amén, Alexandra. Però, atenció, perquè hi ha esperança, hi ha moviment. A més, la bona gent de Ioli Olé, l'Alexandra també apunta altres esforços, un d'ells a Barcelona.
1: Per primera vegada enguany celebrem que hi hagi un local que es va inaugurar precisament aquest dia 15 de juliol d'aquest any, que es diu Mercès, i que és el primer local que obertament explica que és un lloc on es celebra la diversitat en llengua catalana, no?
0: Aquest local el trobareu al número 26 del carrer Villarroel, però també hi ha moviment fora de la ciutat.
5: A
1: l'orgull rural de l'Espluga de Francolí és una festa i una reivindicació espectacular, no? Ha tornat a engegar l'orgull volcànic a Olot. I a la ciutat de Barcelona compartim el territori lingüístic amb la gent del Treu la Llengua, per exemple, que organitzen grups de conversa en català dintre de locals d'oci nocturn de la ciutat, entre altres activitats socials, no?
0: Activisme en estat pur, ja ho veieu. Aquí l'Alexandre ens fa l'última reivindicació que, si esteu asseguts, us farà posar dempeus.
1: No hauria de ser estrany que poguéssim parlar català i desenvolupar-nos en català en qualsevol local de la ciutat. I encara més important seria que això fos una normalitat absoluta i fins i tot reivindicada dintre del col·lectiu LGTBI, que porta anys, molts anys, lluitant per la defensa de la diversitat, no? I que, per tant, això hauria d'entendre-ho de manera natural. I no de manera política, sinó de manera natural, de la mateixa manera natural que som diversos i som lliures, no? La nostra diversitat inclou també la nostra cultura.
0: Si voleu saber els bolos que fan, seguiu-los a les xarxes.
2: Sí,
0: allí, Oli.
2: Anar,
0: Ole, és que ho seràs també, Mireia.
2: Digue'm a xarxes.
0: La Lli Oli ve.

0: ho has entès. La Nioli sempre torna.
1: Va, estigueu atents, perquè aquesta cançó que sentiu és producció pròpia, és una cançó d'ells i no serà l'última.
2: Enguany, en les nostres llogues, ja estem reproduint el nostre tercer tema, Juntes serem més fortes, que és un tema que aviat podrem gaudir també a nivell de xarxes i el podreu conèixer. Ja amb una producció una mica més elaborada i que creiem que agradarà molt a tothom. Així que res, si el voleu escoltar, n'haureu de venir a alguna de les nostres llogues. Si no, caldrà esperar una estoneta encara.

0: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: I després de la veu d'en Shawn Mendes, encara millor, les veus dels nostres oients, ara ja encarrilant al final del programa d'avui, les 9:54, no marxarem sense sentir un altre recull dels àudios que ens envieu. Avui la pregunta del dia era cultura i xafardejos brasilers.
3: El jugador brasiler Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Aquest jugador no és conegut com a Sócrates. Un jugador de futbol professional que durant la dictadura no va dubtar a significar-se completament de forma antagònica i contrària a la dictadura i fins i tot fundar un monument que es deia Democràcia Corintiana. Estem parlant precisament d'algú contrari a un personatge tan imbècil com el Ferran Torres, trumpista i especulador. I si ens fa referència a la seva part d'especulador, doncs podríem rescatar del Brasil també una experiència que fa moltes dècades que dura, que és la de l'MST, el Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra, que es dediquen a ocupar grans zones abandonades per poder-hi construir habitatges per gent que no en té.
4: Vaig tenir la sort per feina anar a Sant Paulo del Brasil. M'he enrotllat amb una noia allí quants dies. Bueno, bonic, però sempre quan te'n vas deixa sempre una sensació de tristesa per el que has vivit, per el que has viscut i per el que has passat.
5: João Gilberto, Astro Gilberto i la filla Bebel Gilberto, l'Antonio Carlos Jobim, el Vinícius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque, el Caetano Veloso i la seva germana, la Maria Betània, i després hi ha així més recents, doncs el Carlinhos Brown amb l'Arnaldo Antunes i la Marisa Monte, tots tres que van fer els tribalistes, i com a pel·lícula, doncs, que ja han comentat Ciudad de Dios. Tots aquests músics, molts els he conegut gràcies al gran periodista d'aquesta casa, Albert Puig, que és un fanàtic de Caetano Veloso i altres músics brasilers.
6: Delicatessen. Bon dia, expertes i experts i Roger d'estiu. Futbol. Abans volia que arribés al Mundial per veure jugar i animar-los. I ara estic desitjant que arribi al Mundial perquè els eliminin. Des que vam sortir amb Neymar, amb Vinícius, un davanter centre que es deia Hulk. En sèrio, un davanter centre al Brasil que es deia Hulk? És l'antítesi del jugador brasiler de tota la... Ja, no sé, l'Escai Pirinha està molt bona, però poca cosa més. I culturalment, doncs, Sonia Braga la recordo de la sèrie d'en Sisday, el petó de la dona aranya.
7: Què?
6: La pel·lícula aquella de dies de futbol, no?, que tot l'equip portava les samarretes de Brasil. Apa, que vagi molt bé el que queda de setmana. Me'n vaig cap al tinglado.
2: Gràcies, oients, per compartir-nos les vostres faleres amb tot allò que ens arriba de Brasil. Crec que hi hem fet tots els països aquesta temporada, així que la següent doncs, ens traurem de la màniga una altra norma d'aquestes. Qui són els que entren de fons?
8: Els Antònia Font, amb Viure sense tu.
2: La cançó que heu triat, oients, per acomiadar-nos un dia d'avui, que ha començat una mica trist perquè hem recordat a en Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, que moria ahir. Doncs ens quedem amb el Viure sense tu, més bonica i més trista i pertinent que mai, i tornem demà a les 8 del matí. Gràcies, Mireia, Montse, Sergi, Dani, el control tècnic. Fins demà a les 8. Adéu!

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Enric Auqué.
5: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes, ICAT.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

música festiva i enèrgica que ens arriba des de l'Empordà gràcies al clima, ho faig amb tu. I seguim posant més cançons i més novetats que arriben en aquest estiu 2026 amb Doja Cat.

ritme també més enèrgic i intens que ens ha arribat des de les terres gironines amb la Laura West. I una altra de les bogeries musicals del moment per aquest estiu és amb Maduixa. L'alegria que la portarà també a la festa major de Cristina Baró demà divendres.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatueta.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Una de les veus més dolces de l'escena balear és Maria Jaume. Amb ella hem començat aquests nous 60 minuts. Endavant amb Catriel i Paco Amoroso.

És ben fàcil reconèixer la Ludwig Band, que tenen un estiu atapeït de concerts. Avui, per exemple, passaran per l'escenari del Morbo Fest a Sant Joan i demà a Fornells.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Saps que t'estimo.
4: Són amics.
3: Només amics.
5: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
4: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
3: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
4: Vull que deixis de veure.
3: Si no, què?
5: Ben Affleck.
4: No tens por de mi.
5: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escolta.

9 pas endavant del músic Pau Garcia com a persona. I una de les propostes que ens va arribar l'estiu passat va ser aquesta amb Flow Milli, les ESPA, Dirty Work.

màgia també van sobrats. La colla de Sabadell, la Flashy Ice Cream, amb el seu Imagina. I seguim de dijous a les 12:21, compartint també els Bausa.

Ella és la Irene amb el seu Blindada i deixa'm dir-te que si entres al web o a l'Abdicat o 3Cat podràs aconseguir invitacions per anar al concert que vulguis del Festival Portaferrada.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

És el de Castellbisbal, en Sicu, que signa un retorn ben delicat i emotiu amb aquest You and Me, Baby. I arribarem ja a la una del migdia amb la proposta de la 31 Fam, la família.

és el Thundercat, que amb aquesta ens ha fet recuperar també a la memòria la veu del raper Mac Miller. Més música a les 13 hores i 9 minuts. És una de les més delicades dels Almost Monday.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
3: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes ICAT.

Doncs demà arrenca l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà i ells seran un dels plats forts d'aquesta edició. Ells, tiets, i també tenim per aquí al·lèrgiques al pol·len.

Doncs aquí la teníem de nou, Sisa, considerada per molts com una de les millors compositores d'aquests últims anys. Save the Day, música de pel·lícula, i compartim també dijous amb ella, és

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. A iCat.

És l'avançament del seu primer treball, una onada més amb més àngels, més cançons que ens ajuden a suportar la calor d'aquests dies, ara amb els Minova.

0: Need a second. Ooh, all this liquor got me second guessing. Yeah. Now we 5 shots deep. Now you 1, 2, 3, 4, 5 shots deep.
1: I'ma need a second.
2: Aprofitàvem per fer una mica de memòria amb Jani, en Kyle. I ara hi posem Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, que avui serà el Festival Tangent. I demà el pausa a partir de les dues.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Carrot Cake, sens dubte una altra de les cançons que formarà part dels bons records d'aquest 2026 i de Paul Russell a una de les noves de les Flow.

Energia ballable 100% un cop més amb la Gigi Ros, la seva pulsió. En 3 minuts, les 2 del migdia, nova edició del Pausa, però abans, Lady Gaga i Doechii, bon dijous.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui els de Pausa us proposem parar l'orella i escoltar la història vital d'un cantant, un músic, un productor amb moltes coses a dir dalt dels escenaris i també quan en baixa. És un mallorquí que s'ha erigit com un dels grans referents del pop actual, sempre al costat de les altres dues veus del trio que ell, vaja, que tots tres encapçala. El trio es diu Fades. És un trio amb un 66,66 periòdic mallorquí i un 33,3 periòdic de catalanó, tot i que a molts ens ha costat a vegades distingir qui són, però jo crec que la persona que va néixer al Principat sala de vegades i fa aquestes coses. Sí, com sigui, avui volem parlar de lluites que tenen a veure amb la identitat i també amb una tendència política, la lluita contra una tendència política que cada cop és més a l'alça i que ocupa més espais polítics. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta, tinc una pregunta per tu.
1: Digues.
0: Tu no creus que l'escena queer ha ocupat ja tot l'espai i els homes com jo hauríem de mirar de recuperar el poder i l'altaveu?
1: Sí, jo crec que sou una minoria oprimida.
0: Jo trobo que sí, i a més afegeixi...
1: La calvície,
0: La calvície, que encara me'n fa més.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Començar a ser... Bueno, anar de víctima per la vida.
1: Calvície Riot. Sí. Jo crec que hauríeu de començar ja.
0: Vinga, va, que ens hi posem.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: Per cert, que avui dijous dediquem el programa a les companyes i companys d'aquesta casa, DICAT, que avui cobriran la gala dels Premis Enderroc, us ho expliquem després. El nostre convidat d'avui també hi serà, a Girona. Benvinguts tots i totes a Pausa.

0: Molta il·lusió perquè el nostre convidat està ballant la sintonia, aquesta sintonia. Sí, sí. Ferran Pi, bon dia.
1: Hola, bon dia, com estàs? Hola, molt bé, molt bé, molt il·lusionat.
0: Escolta, en Ferran és una de les tres cares de Fades, com dèiem fa un moment, és un dels grups del pop dels Països Catalans que més han crescut els últims anys. Es nota que han apostat fort pel projecte, que cada disc fan un upgrade no gens petit. Amigues i Autotune va ser una primera referència que, escoltada aquests dies, sona força naïf, però que ja contenia una essència molt poderosa de missatge i de moltes ganes que tenien i que contagiaven, però és que amb Metallics, de sobte, Fades feien el que jo em pensava personalment, que era el pas definitiu. Però atenció, perquè ara arriben més coses i pel que hem sentit, Ferran, són molt potents i sí, encara molt. Més esmolades.
1: Molt.
0: Sí?
1: I molt més escoltables. També, al final, mos hem hagut de mudar a Barcelona, també, perquè el projecte ho demanava. I a mi hem invertit moltíssim. Tot el que hem cobrat, hem fet com a 60 boles en un any, hem passat.
0: Us ho heu gastat.
1: I ho hem invertit com el 85%, rotllo 90, quasi pràcticament tot.
0: Esteu forrades.
1: Per tant, no forrades, però bueno, o sigui, a costa de no tenir pasta nosaltres, ho hem invertit tot en el projecte.
2: Clar.
0: En fi, puc preguntar si hi ha ironia, si hi ha sarcasme, si hi ha festa, si hi ha potència política?
1: Molt, hi ha molt de tot.
0: Segueix ben tot.
1: O sigui, hi ha Fades com a exponencial.
0: Teatralitat?
1: Molta. És el disc és molt teatral, ja ho veureu.
0: Moltes ganes,
2: estic
0: eh?
2: Estic esperant Fades el musical. Sí, això seria
1: tan increïble.
2: Seria increïble.
0: Fades on Ice.
1: Fades el musical.
0: Fades on Ice. Posem una cançó, aquesta. No t'entenc.

0: A veure, moltes ganes de sentir nou material de Fades, però aquesta Catalonian Girls amb en Caldo, per cert, allà sí, participant, no és una novetat, és una cançó, és un dels hits indiscutibles dels vostres directes, quan la canteu, sí, la gent embogeix força.
1: Molt.
0: Avui som aquí per entendre moltes coses del grup, també de tu en particular, Ferran. Un grup, deixem començar per aquí, de filòlegs. És un grup format per tres filòlegs, que això sí que és l'anomalia màxima del sistema. Jo no ho havia vist mai, això.
1: No, però és xulo, no?, pensar això.
0: Molt.
1: És xulo també pensar que més enllà una mica d'aquesta reivindicació queer, no?, que sempre duim per bandera, també duim per bandera una mica sa, bueno, sa catalanitat i, en certa manera, sa intel·lectualisme de Sartre, que crec que a vegades és molt important també per donar èmfasi en aquest component social que pot tenir Sartre, no?
0: Sí.
2: A mi, jo crec que el que més m'agrada és que, malgrat ser tres filòlegs, no tenim una música com elitista o
1: ja,
2: com molt sofisticada, és a dir, que crec que la llengua és una cosa com accessible i pot ser petarda, pot ser de carrer, pot ser propera, pot ser familiar, no? Com
1: total. Que... O sigui, nosaltres som filòlegs per escoltar amb la Zoe i Navadial, saps? O sigui
0: clar, clar.
1: I que també creiem que la llengua no ha de ser intransgredible, sinó que justament s'ha de poder desfer i s'ha de poder destruir.
0: Mm-hmm. La Zoe, què més? La Zoe?
2: Puta.
0: Vale. Atenció al que pregunto, perquè ara, oients, per situar-vos, hi ha una mica... Bueno, tota l'estona hi ha aquesta intersecció entre la lluita per la llengua, una llengua minoritzada com el català, mm-hmm, la lluita queer, etc. Llavors, et faig una pregunta, Ferran. Atenció. Des que Fades existeix, que fa 6-7 anys...
1: No, que putes. Molt menys.
0: Menys?
1: Molt menys.
0: No, home, no.
1: Fades. No, mos vàrem conèixer 2022.
0: Va, home, va.
2: Què? I,
0: si heu vingut aquí a presentar dos discos ja i singles i...
1: Clar, però perquè estem a la mercè d'indústria musical totalment ràpida. Però realment, el primer single va sortir novembre 2022 i el primer EP... abril 2023.
0: Vale. Bueno, és igual, des que existiu, fa 3 anys i pico.
1: Sí.
0: S'ha reculat més en llengua catalana o en la llibertat per la gent del col·lectiu LGTBI? Plus.
1: S'ha reculat?
0: Sí. En què s'ha reculat més? Perquè s'ha reculat?
1: Uf, no ho sé, eh? Sent que totes dues... Sent que la catalanitat ha estat acceptada i ja s'ha vist com a algo trendy a Madrid, i això ha estat perjudicial, però a la vegada ha estat beneficiós...
0: Ja... Yeah.
1: Però sí que tots els temes de lo que passa vols que vagi cap allà.
0: M'agrada molt perquè crec que estem bastant alineats en pensament. Eh?
1: Clar,
0: és perillós que ens acceptin.
1: És perillós perquè, bé, crec que difondre una cultura híbrida és super perillós perquè les línies que divideixen la catalanitat de la no catalanitat se desdibuixen.
0: Sí. No volem caure simpàtics, també.
1: No, és que és això, no sé.
0: Jo vull caure'ls i fatal.
1: Sí, és que m'és igual, en certa manera, no? Que vull dir que sí, que si els agrada la nostra música, molt bé, no? I l'altre van fer un concert a Madrid i va venir molta de gent.
0: Aquí sí.
1: I van fer un concert a Bilbao i també va venir molta de gent, no? Però que, bueno, crec que això és perillós, però sí que sent que respecte a tota aquesta identitat de gènere hi ha hagut, bé, un auge hiperconservadorista post-Estats Units, no? És a dir, com a portat des d'allà. Uh-huh. I, bueno, ho sento una mica hostil, en certa manera, diria. Sí. És cert que Barcelona és en cert, un pseudo-paradís, no? Però més enllà de Barcelona no sé com estan les coses.
2: És que jo crec que de vegades ens passa, Albert, i que tu i a mi ens pot passar, que vivim en una bombolla en la que, com nosaltres ens relacionem amb espais segurs, no som conscients de l'hostilitat que hi ha fora dels nostres cercles propers.
0: Total. Jo tinc fills i ja ho he salvat, això. Però jo em trobo molts pares i moltes mares.
2: Bueno, clar.
1: I què penses tu a veure?
0: Que estic molt espantat en molts moments.
2: No?
0: Sí, perquè són gent nascuda a Catalunya, en molts casos.
1: Els nins, a més, són superhomòfobs i són supertransfobs, els nins petits.
0: I l'altra
1: no?
0: cosa, tinc una parella que és professora de secundària i déu-n'hi-do.
2: Bueno, Albert, explica l'anècdota de com s'insulten els nens a les escoles.
0: Sí, voleu saber això?
2: És que això és fort.
0: L'altre dia, el meu fill, que intento educar a casa bé, no vull parlar molt de mi, perdoneu, però el meu fill gran em diu, és que avui hi havia uns companys que si algú no feia una cosa, tipus, jo què sé, en plan, no tienes huevos de tal, no? Li deien, ets trans!
1: Uau.
0: Sí, abans era marica.
1: Clar.
0: Abans era marica. Ara és trans, vaig pensar.
1: Però perquè hi ha com un auge...
0: Com?
1: O sigui, tot aquest moviment dels terians, no?, que era un pseudo-furros, en certa manera, no?
0: Sí.
1: O sigui... Hi ha hagut una campanya d'odi al voltant d'ells, però bàsicament perquè darrere hi amagava un odi a qualsevol tipus d'identitat de gènere dissident.
0: S'hi han agafat com per...
1: Sí, sí. Excusen que són antiterians perquè realment són transfobs.
0: Sí. Sí. Em va preocupar.
1: Per tant, des d'aquí, però... visca les furres, no? És com en certa manera.
2: Tota
1: visca les furres.
0: Super Furry Animals, que és un grup que reivindico i us vull recordar. Fades, us coneixeu? Us coneixeu justament estudiant Filologia Catalana? Per cert, a Mallorca, a la UIB...
1: A Mallorca, clar. Perquè l'Àngel va ser molt pick-me, l'Àngel va ser molt poma, com dèiem, a Mallorca, i en comptes d'anar-se'n a Itàlia o anar-se'n a Berlín o whatever, va dir, me'n vaig a Mallorca.
2: Va dir, que exòtic, Mallorca.
1: Que exòtic, va dir, yes, Iceland girl, Coco, i va dir, pues me'n vaig a Mallorca.
0: L'Àngel va canviar el Berghain de Berlín per Magaluf?
1: Per Magaluf, per si. Sí. Bueno, de fet... No vàrem arribar a sortir amb Magaluf, però podríem.
0: Home, jo crec que hi ha una estètica implícita, no?
1: Jo, amb 16 anys, jo me colava per tot amb Magaluf, era molt divertit.
0: Ah, sí?
1: I amb 14, bueno, això. Bueno, mamà, sorpresa.
0: Digue tu ets de Palma, el Vicenç d'Esportles.
1: Exacte.
0: I l'Àngel és de...
1: Santa Eulàlia de Ronçana.
0: Doncs són de Crapàpels, per cert. Grup,
2: ostres!
0: Grup boníssim. Molt aquell poble.
1: El Vallès Bo, el Vallès Oriental.
0: És el Vallès Bo. Llàstima que ho he de dir així, però vaja. Escolta'm, aquest programa és una caixa de sorpreses, oi que sí, Mariona?
2: Sí.
0: Llavors, tu has vingut aquí a ser entrevistat,
1: sí.
0: Però alhora has vingut aquí a sentir veus de gent que t'estima.
1: Ah, sí? Que xuló.
0: Tu això no ho saps. Li hem demanat pel seu moment de pausa a una persona que en Cestri, que ell, a ella li diu Xum.
3: Oli, oli, oli, oli, sóc la llum. Headliner. I el meu moment de pausa sol ser fer alguna cosa de la casa, rotllo posar una rentadora, o dedicar-me un ratet a cuinar alguna cosa ben rica, mentre de sobte miro un capítol de Sex en Nova York, així, pam, mitja horeta. Això com a moment de pausa, però sí, alguna cosa així, o escoltar-me algun àlbum, o fer alguna cosa una mica més lenta, saps, amb tranquil·litat. No sé si es pot considerar cures de sobte netejar el lavabo, però direm que sí.
0: Són cures.
1: Clar que sí.
0: Espera, que en Ferran estava aquí cantant el headliner de la llum.
1: Vaya hit.
0: És un hit, això, molt fort,
1: és molt bo.
0: O sigui, 92 ja venia... Ja era una...
1: Uf, 92 crec que m'agrada més, eh? És que 92 és molt bo.
0: És que a mi Headliner m'agrada molt.
1: Molt bones, penso. Molt bones.
0: Amb la llum sé que teniu relació.
1: Sí,
0: no?
1: Molt.
0: Que heu fet coses... Espera't un moment. Perquè m'acaba d'arribar un missatge d'uns tals F-Boys. Tu saps qui són?
1: F-Boys?
0: Sí. Que també volen dir el seu moment de pausa.
1: O sigui, és que hem col·laborat amb ells, són una mica conflictius.
0: Bueno, escoltem.
1: Sí, escoltau.
0: Jo no he fet la preescolta encara,
1: Ah, no?
0: No.
1: No, escoltau, ha entrat un single en col·labo, però, bueno, ja ho escoltareu.
4: Sí, bro, aquí el Pati Miki, Lil Miki, Lil lo que sea, ja sabe, tu sabe, bro. El meu moment de pausa és quan una bona titi es lleva el biquini i ja tu saps. I veure les seves petites, no ho diré.
5: Bro. Sóc en Quick Kim, perquè en un moment de pausa sempre és un bon quickie amb les nenes, les pibites, que venen a l'habitació del camerino, no? Faig un quickie, pim, pam, pum, me la salta al damunt, superràpid, super quick Kim.
6: Yo, temporada 2, papa, la 31.
0: És que m'he confós, he posat la 31 fam ara, no sé per què, m'ha vingut al cap, no sé per què. Qui són els F-Boys?
1: Vale, són com uns tios que els van enxerrafar un temps i els van conèixer i com que n'Àngel i en Vicenç se van enamorar cadascun d'un d'ells, no? I van com a filtrejar una mica.
0: Vale.
2: Però tenim una energia com superdiferent.
1: Ja, però perquè són molt mascles ells.
2: Ja.
1: Yeah. Bueno, ens van demanar de fer una col·labo i ens van caure bé i dos són mallorquins i li van dir que sí i tal. Va. Però bueno...
0: Us equivoqueu tot el rato.
1: No sé, jo estic un poc penedit, la
0: veritat. És un tret al peu, saps?
1: Sí, ho sé.
0: Fem una cosa, tornem a agafar el tu que ets filòleg, com es diu? Cauce, d'un riu. Cauce.
1: El cau.
0: El cabal del riu, gràcies, Dan Exposito, el filòleg de capçalera. I tornem a sentir la llum.
1: Molt bé.
0: I així ens relaxem una mica.
1: Sí.
0: I això dels F-Boys ja en parlarem després. Ja posarem el single.
7: Bueno, jo de la Ferran tinc moltes coses a dir. Agárrense, no? Per mi la Ferran, mira, jo la descriuria com una... Com es diuen les nines aquestes russes, les matrioshkas? Sento que és tan eclèctica en el millor sentit de la paraula i en el sentit més brillant. Crec que té molta personalitat i molt de carisma en tot el que fa. I es nota moltíssim quan a nivell creatiu ha estat la Ferran darrere pensant-hi. I res, poques coses tinc més a dir, que recordo molt el dia que vam quedar un dia les dues, que vam quedar al meu estudi a Hospitalet i vam estar pues, fins les tantes de la nit fent un beat de country que no sé si ha sortit de sobte, si l'estàs utilitzant vull els drets, però sí, i res, només tinc a dir que veiem-nos ja, sisplau, ara després de que presenteu el vostre show al Zen de Rock, veiem-nos per fer un catan a casa el Cesc, a casa el Triquell, i ja està, que t'envio un petonet molt gran i t'estimo molt. Besito!
0: Estem, o sigui, el Ferran està explotant avui,
1: sí,
0: perquè
1: ha posat
0: tot el que li agrada, la llum, que t'agrada.
1: Ai, que mona, increïble.
0: Què això dels drets, aquest beat?
1: És que un dia vàrem quedar i vàrem dir, vinga, tia, anem a fer una cosa juntes, tal, i anàvem a fer com algo més club, més tal, i de sobte va començar ell a fer com a gorgoritos, rotllo Carlen Polacek.
0: Que bé que canta la llum, eh?
1: Increïble. I també comença a samplejar una guitarra i al final pues, va sortir com un beat com a de country, que no ha sortit ni sortirà, crec.
0: Val, per tant, drets, però, al moment no se n'ha de parlar,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Vas fer amb la guitarra un beat de country, eh?
1: Se'n vaig samplejar una guitarra i va començar a
0: trobar. Vale.

0: Se sap totes les barres.
1: Sí,
2: home.
0: Però és la teva cançó preferida de la vida.
3: Sí, sí, d'aquestes. Sí.
2: Però és que he de dir, mira, és que amb l'Albert últimament parlem molt de la icona de la sexy boja, que són com moltes artistes que han tingut un moment delusional.
0: Total.
2: Igual el teu moment delusional va ser el... com per formar l'espanyolitat.
3: Sí, en aquell moment sí. Simplement ho feia perquè no tenia molt de referents de ràdio en català en aquell moment.
0: Ja,
3: no?
2: És que jo he de dir que...
0: Se sentia icat des de les illes?
3: Se sentia icat. No, sí que Flash... No se pot dir això, bueno, no sé si igual.
0: Quin, no sé de què parles?
3: No, jo tampoc sé de què estic parlant.
0: No, perdoneu.
3: Al cap d'uns anys sí que...
0: Recordem.
3: Però bueno, amb la... Bueno, no sé, com que en aquell moment no tenia molt de referents i ho vaig fer en castellà, me'n perdoneu. Però ja feia remixes en 14 anys. Jo me'n recordo mesclar el Florida amb la Carly Rae Jepsen, la Becky G en aquell moment, que tenia hits en anglès molt bons.
0: Bueno, també és època Lady Gaga, Katy Perry,
3: sí, també, etcètera. Sí, sí, sí.
0: Videoclips o què?
3: Molt, molt de videoclips.
0: És que videoclip, l'altre dia en Lluís Cabot, que per cert, el Lluís Cabot s'assembla molt a Vicenç Afades.
3: Molt hype, jo els he confós diverses vegades.
0: Sí, sí, sí. Tu has vist mai? T'hi has fixat mai?
2: Jo trobo que no s'assembla gaire.
3: De fet, hi ha una teoria per allà darrere que diuen que són cosins segons.
2: Potser són la mateixa persona, els heu vist coincidir mai?
3: Jo mai els he vist a la mateixa sala. I mira que han fet una cançó a la Maria Jaume que ha produït el Lluís i el Vicenç i el Lluís no estaven mai allà mateix.
0: No, ja mira't el Lluís en foto, no el tenim aquí nosaltres, avui no ha pogut venir ni el Lluís ni l'Àngel.
3: No.
0: Però, i llavors, recorda l'entrevista que vam fer el Lluís. Mira't el Vicenç, volia dir, i recorda l'entrevista que vam fer el Lluís. Que Lluís Cabot, un tio...
2: A veure, són guapos tots dos. Ja ho he dit.
3: Una bellesa molt mallorquina.
2: Això sí que és veritat.
0: El bo és que són mallorquins, però no tenen res de llinatge compartit.
3: No,
0: zero. Posem una altra cançó de Fades, va.

0: Les barres són revolució.
1: Les barres de fades són revolució tot sovint. Aneu als concerts, sí, també, si voleu sentir què diuen entre cançó i cançó, que és una part molt important també de la vostra, sí, del vostre discurs.
2: Sí. Són barres perquè tenen quatre barres. Vaig fer quatre seguides i eren quatre i vaig dir que aquestes barres són revolució.
1: Bueno. Tot això és per refer-te del que acabes d'explicar fa una estona.
2: De fer un
1: podcast en català.
2: Tenc una petita anècdota, i és que l'altre dia estàvem a Palma i justament a un bar jo vaig demanar una camomilla, no?
1: Sí.
2: No t'entiendo. I claro, què passa? Jo tinc una gran virtut oculta, que és que xerro molt d'idiomes, perquè jo era molt friqui quan era petit, i me vaig posar a xerrar-li en tots els idiomes, li vaig parlar en alemany, en portugués, en rus, tal, i vaig dir, no me lo diràs en castellano? I jo li dic, no, però m'has entès. Sóc que dóna'm una camomilla ara mateix. I jo, bum. I
3: el tio
1: se va quedar així. Va funcionar, sí?
2: Sí, sí, me va donar camomilla.
1: Mare, que et va parir.
2: Sí, sí, i va quedar com a dir, crec que moltes vegades...
1: Fucking heroi nacional, ara mateix en Ferran, eh?
3: És que, mira, et diré una cosa. Ara el Ferran deia, he fet quatre barres i són les quatre barres. Nena, però tu ets l'estrella d'estelada. Home, és que...
2: Gràcies.
3: Vull dir...
1: M'encanta aquest moment de...
2: Gràcies.
1: De que tots sabem.
3: Com va néixer l'estelada? Així, el Ferran va demanar una camomilla i va dir...
2: Vaig escriure un rap i després vaig demanar una camomilla.
1: Escolta, parlant de ser una estrella, sé que... M'han dit que... Va haver un moment que tu estaves donant classe, fent classe,
2: sí.
1: I et demanaven fotos als alumnes entre classe i classe.
2: Però, sí, perquè va ser l'auge de tot Minifalda i Catalonian Girls i tot això.
1: Vale.
2: I estava justament a un institut de Mallorca on hi havia molta gent del voltant de la ciutat, sí, que consumeixen molta cultura en català. I clar, vaig arribar un dia al primer de batxillerat, que tenien 15 anys, 16, i havíem engut totes les verbenes. I me feia una vergonya, perquè jo els estava explicant Irene Solà, Mercè Rodoreda...
3: I ells fades!
2: I ells pensant... I clar, quan estava explicant l'Irene Solà i els seus contes de fades i les fades, tothom... Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi.
1: I tu vas començar a percebre...
2: I jo ja vaig arribar i vaig dir, mira, jo sé que la meitat d'aquí heu vingut als meus concerts. Jo vaig arribar i ho vaig dir. Perquè si no, aquí hi havia un elefant in the room que s'havia de solucionar.
1: Sí. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa. Heu tingut un augment de públic fora del col·lectiu? És a dir, la pregunta començo pel principi. Al principi de Fades era un grup més de col·lectiu?
2: Sí.
1: I mica en mica s'ha anat obrint una mica el target, diguéssim. Sí. Bé, el target, la gent que va als concerts.
2: Sí, crec que també és conflictiu, perquè quan una cosa neix...

0: deixa una mica els marges i ocupa, passa de perifèria a centre a nivell cultural.
1: Sí.
0: Pot ser una mica perillós també, perquè a vegades perd essència, o se pensa que pot perdre una mica de missatge i se capitalitza, se fagotitza i bla, bla, bla. Però bueno, sí, sí que ha passat, sí que ha passat.
1: Yeah.
0: Que gràcies a això el projecte pot seguir, gràcies a això el projecte també se professionalitza, no?
1: Sí, però sí, bueno, realment, és el que deia al principi. Sí,
0: molt sorprèn veure molta gent heterosexual, supernormativa, també, que li encanta el nostre projecte, i això és guai, també.
1: Us ha passat a vosaltres, li ha passat molt a Svetlana, que els he vist alguna, tu també, Mariona.
0: Total.
1: I Svetlana, hi vas, i quan veus el tipus de públic que hi ha, és diferent del públic que veiem fa un parell d'anys.
0: Total.
1: I està bé, està molt bé, jo no crec que s'hagi fagotitzat.
2: Sí, bueno, jo crec que de les imatges més, bueno, preferidíssimes meves de la vida és quan vau estar tocant, no sé si era el Cruïlla o el Primavera, cridant Tourist Go Home, rodejat de guiris gravant.
0: Bof, això va ser increïble.
2: O sigui, va ser icònic.
1: El Cruïlla n'hi ha menys guiris.
0: Era el Primavera.
2: Primavera.
0: A més, estàvem a la Island of Joy, que és un escenari d'una marca que tampoc direm, perquè si no ens han pagat no promocionarem amb aquesta marca.
1: De beguda. Ah, molt bona.
0: Una beguda bona, la marca. Sí.
1: Bueno, endavant.
0: I res, i me va encantar perquè estaven ocupant espais els guiris, i els fans volien entrar i no podien perquè hi ha un aforament limitat, i se van com a mig barallar en el moment de Tourist Go Home per poder entrar els fans, perquè els guiris se van enfadar, i va ser com veure una cosa bèl·lica en el nostre concert, en què els locals ocupaven l'espai que estaven ocupant els guiris. Va ser com a preciós.
1: Però és un... És, ostres!
0: Va ser dels moments més àlgids de la nostra carrera.
1: Es tanca el cercle, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, totalment.
1: I justícia poètica.
0: Total, justícia poètica.
1: Increïble, increïble. Sí, sí. Escolta, deixa'm... Tu deixes Mallorca i en Vicenç deixa Mallorca, perdó, que em diu. És que a vegades l'Àngel, oi, que és veritat que...
0: Sí. És que és mig mallorquina. I nosaltres mig catalans, ja. És com que mos hem...
2: Doble nacionalitat.
1: Va, qui perdut sí. Més accent,
0: bueno,
1: per cert.
0: De fet, és la mateixa nacionalitat, però bé.
2: Ups!
0: Correction!
1: És drama, és drama. Sí. Escolta, qui ha perdut més xerrada, parlar d'un lloc o de l'altre?
0: Qui ha perdut
1: tots,
0: més parlar?
1: De tots tres.
0: Uf, alerta que diria jo, però no, no. O en Àngel. L'Àngel s'ha tornat molt mallorquina. És que l'Àngel, quan va allà... És que ja aquesta... Oh, per què? Ja comença a fer aquestes coses.
1: És que jo, al principi... Ara ja us hem entrevistat unes vegades aquí, a aquesta casa. Els experts ho van fer. Els experts no sé qui són. Llavors, és broma, no hi ha cap bif. Programa meravellós. Però jo, al principi, recordo no saber qui era el del Principat.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Però és que a més té com un accent del Vallès, com ja molt guapo ell.
1: Del Vallès bo, sí. Malgrat em costi reconèixer-ho, però és el Vallès bo. Sí. Escolta, deixar Mallorca llavors va ser una decisió purament professional o... Sí, eh?
0: Sí, o sigui,
1: no
0: feia ganes.
1: No l'hauríeu deixat?
0: O sigui, jo quan era més petit, sí. Sempre és com que jo havia crescut amb 18 anys, pensant que als 18 anys me mudaria a Barcelona, no? Uh-huh. També tots els meus cosins van passar per Barcelona i van viure tota l'època daurada de Manel i tot això, no? Que són molt més grans. Sí. Jo sempre pensava que jo vull viure això. El que no me diuen és que jo seria els nous Manel. No, és broma. Però...
1: Sí, sí, posa per poc,
0: És broma. No, però que seria... O sigui, com que sempre pensava que viuria a Barcelona, però clar, vaig fer la carrera allà, màster de profe, i ja tenia una vida, en certa manera.
2: Però és que és una cosa que vam parlar també amb la Maria Jaume, que és que... Creiem, no?, com que passar la joventut a Barcelona és molt enriquidor en tant que hi ha molta oferta cultural, però que jo crec que passar la infantesa i ja la vida com madura, tipus jubilació, a Mallorca deu ser molt més plaent que passar-la aquí.
0: Això pot ser. És cert que jo aquí no m'hi veig més enllà dels 35, no me veig a Mallorca. Vull dir, perdó, a Barcelona.
2: No, eh?
0: No.
1: Tu ets aquest perfil de mallorquí?
0: Sí, jo tornaré.
1: Que és majoritari, t'he de dir.
0: Sí, és que hi ha un èxode juvenil aquí.
1: T'he de dir que l'única persona mallorquinitzada que ha vingut al programa i que ens ha dit que no, és en Marc Llinàs. Espera't un moment. Algú m'està apuntant que en Vicenç...
0: En Vicenç també. En Vicenç quedarà aquí de per vida.
1: Sí? I Marc Llinàs, el coneixeu, en Marc?
0: No, jo no el conec.
1: Bé, Marc és una persona increïble que heu de seguir. És humorista. Ja us ho presentaré, que és molt guai.
2: Bueno, també és mallorquí,
1: és
2: del mallorquí. Col·lectiu, o sigui,
1: sí,
2: absolut.
0: I en Carles Arrabassa, que és un escriptor també molt reconegut.
1: Viu
0: també.
1: Aquí?
0: És de Palma o d'Esporles, no ho sé clar. Crec que és de Palma.
1: Vale, però viu aquí.
0: I viu aquí, jo crec que quedarà aquí de per vida també, ja, vale. I ja és més gran.
1: Però en canvi, la Maria Jaume, en Lluís Cabot, que dèiem abans, tu, en Vicenç, no?
0: En Vicenç,
1: no, però vaja. Aquí. I l'Àngel voldrà tornar a Mallorca, jo crec.
0: L'Àngel voldrà tornar a Mallorca.
1: I quedar-s'hi, no?, a la Mallorca de la seva infància.
0: Exacte.
1: Perquè s'ha mallorquinitzat tant que es pensa que va néixer allà.
2: Sí, saps allò que t'inventes records, com que tens records que no han passat? Jo crec que segur que a l'Àngel li pots preguntar per estius a la platja i dirà que sí.
0: El Serenal, literal.
1: A veure aquesta cançó que posarem ara, que rima.

0: són molt fans de Katy Perry i sobretot d'anar a fora de tempo.
1: Molt bon videoclip, eh?
0: Ja, és veritat, era el primer disc, ho he mirat avui.
1: Sí, el primer disc.
0: Era el primer disc de Katy Perry, hi havia aquesta i hi havia You're So Gay.
1: You're So Gay i I Kissed a Girl.
0: I I Kissed a Girl, que eren com els singles.
1: Sí.
0: Katy Perry i els videoclips, aquella època.
1: Sí, aquella època laurada, totalment.
0: Que l'altre dia, no sé si ho he dit ja en programa o no, amb el Lluís Cabot dèiem que el videoclip és com l'eina, ai, com l'eina, perdona, com la font d'inspiració màxima per ell. Ell estava allà connectat a l'època de Lady Gaga, Beyoncé, tal, no sé què. I per vosaltres també, sou aquesta generació I2K.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, jo només concebia la música la que era els singles. O sigui, després sí que vaig entrar tot dins el món àlbum quan me vaig comprar el primer ordinador, me van regalar el primer ordinador i ja vaig entrar i tal, no? Però realment, o sigui, jo mirava My Hams de Black Eyed Peas en repeat, no? I jo només mirava videoclips de Black Eyed Peas.
0: Que Black Eyed Peas, eh?
1: És que era font d'inspiració número 1.
0: Shut up, eh?
1: Shut up. Aquella cançó. Boníssima.
0: Increïble, increïble. Escolta'm una cosa, això del primer ordinador, quan te'l regalen...
1: Sí?
0: Quan és això?
1: Ah, quan? Jo tenia 8 o 9 anys, era molt petit.
0: Vale. En quin marc de festiu de la vida?
1: En quin marc festiu?
0: Sí.
1: Què vol dir això, marc festiu?
2: Aniversari.
1: Ah, la meva comunió.
0: Ara.
1: La meva comunió.
2: Ah, ja,
1: bueno,
2: ja.
1: Va ser la comunió.
0: Clar, he dit marc festiu i la comunió i festa, no ho sé.
1: No.
0: Tu com la vas viure, la comunió?
1: La vaig viure un 4th of July, que això és molt fort, un 4 de juliol. Sempre me'n recordaré. Jo en aquell moment pensava, no sé, perquè és una festa tan important, jo pensava que era per la meva comunió i era resulta que per Estats Units tothom celebrava com, no sé.
0: Tu bueno, veies la tele, no?
1: Jo, sí, veia la tele i jo pensava, tothom celebra el 4 de juliol i jo faig una comunió el 4 de juliol, això és perfecte.
0: Mirant la Fox, no?, aquell dia, sí, justament.
1: Sí, sí.
0: Amb el Tom Cruise allà.
1: No sé, no sé.
2: Focs artificials a Nova York i Ferran pensant.
1: Focs artificials, sí.
2: Gràcies.
0: Què t'anava a dir? Regalen un ordinador, crec que compartit, no?
1: Amb el meu germà gran, sí, exacte.
0: Bueno, vau compartir bé?
1: Sí, molt bé, molt bé. Miràvem molt de videoclips junts, el meu germà ja. Molta música que conec, que és pel meu germà. Molt Kanye West... Tot allà ja vaig entrar-hi molt.
0: Clar, ets molt de rap, tu, també.
1: Molt Jay-Z, tot això hi vaig entrar per ell, sí, sí.
0: Saps que Jay-Z està a punt de tornar a fer directes?
1: Ah, sí?
0: Sí, l'altre dia ho vaig llegir.
1: He's back. Jo el vaig veure aquí quan va venir a Beyoncé, que va fer el tour conjunt. Ho va fer molt bé.
0: Bueno,
1: jo allà, sí. Amb 16 anys me vaig pagar una entrada de primera fila, que mai tornaré a fer. Que en aquell moment no eren tan cares com ara, s'ha de dir.
0: Com ens agrada i ens desagrada a la vegada aquesta parella, no? Beyoncé i Jay-Z.
2: Ja.
1: És que són molt bons.
0: Ja, és que són increïbles.
2: I Ferran, tu creus que ja de petit amb el teu germà, com que teníeu gustos diferents, tipus que... No sé com dir-te. No sé si el teu germà tenia guilty pleasures, en plan de que tu escoltaves més Katy Perry, Beyoncé tal, i ell era com, no, Jay-Z, Jason Derulo.
1: Sí, una mica, però realment tots ho disfrutàvem tot.
2: Sí, eh?
1: O sigui, m'encantava perquè el meu germà ja feia moltes cançons dins casa. Rotllo, jo li deia, Barat, Benoit! I me deia, no me't diguis Benoit, no me't diguis Benoit. I tenim una cançó per cada insult. Que okay. I creàvem cançons com per cada insult.
0: Benoit és molt insult o no?
1: Sí, Benoit és tonto.
0: És tonto.
1: Però bueno, clar, quan eres petit el teu germà te'n
2: podies... Com...
0: Ja, ja, ja.
1: Realment, el gran cantant és el meu germà, canta molt bé.
0: Ah, sí, eh?
2: I no té carrera, ell, musical?
1: Simplement, no, és inspector d'Hisenda.
0: A veure, qui és l'estrella ara, de la casa?
1: L'estrella ara.
0: A tu et ve un inspector d'Hisenda o el cantant de fades i dius...
1: Ai, que bo.
0: Amb què vigilo més. Per cert, a nivell de referents queer, tu, quan comences a consumir... Bueno, clar, Katy Perry, tot això ja és...
1: Sí, tot això, sí.
0: I a casa, la connexió amb el teu germà també va bé per aquí o no?
1: Sí, o sigui, bueno, el meu germà és un heterosexual molt bàsic, però bueno, molt friendly. La veritat, però és un heterosexual molt bàsic.
0: Va, està bé.
2: És que però, jo crec...
1: Sí, jo crec que, perdó, els primers referents queer que jo record molt de manera explícita, el Troy Sivan, com va arribar jo quan tenia 15 anys, pot ser, el Sam Smith i Troy Sivan van ser dels primers.
2: Va. És que jo crec que igual davant de la manca de referents queer en aquell moment, potser tu t'identificaves com amb la feminitat.
1: Sí,
2: saps,
1: sí,
2: com...
1: sí, però a la vegada jo m'he rebutjat molt de masculinitat, eh? És com que a mi les dues m'agraden molt.
2: Ja. Yeah.
1: Sent que és com un joc molt agradable, saps?
2: Bueno, és que en realitat tant la penya que era mega femenina com els hipermachos estaven performant.
1: Total.
2: O sigui,
1: totalment.
2: La performance és el més important, jo crec.
1: És molt fàcil performar macho, també, eh?
2: Sí, eh?
1: Sí, és molt fàcil.
0: En parlarem un dia.
1: Ja en parlarem.
0: Si ho feu mai, això, estaria bé que ho féssim.
1: Estaria bé, no?, que ho féssim.
2: Seria raríssim.
1: Sí.
2: Fados.
1: Fados.
0: Són portuguesos, a sobte, estan tristíssims.
1: Els fados falam.
0: Sí. Hòstia, ho fem mai, aquesta broma? És nova.
1: Els fados, si ja l'hem fet alguna vegada.
0: Ah, merda, perquè anava a dir Mariona. Escolta, anem a sentir Black Eyed Peas d'aquesta època bona. Època bona, no?
1: Molt bona.
0: 2005, posem el límit?
1: Sí.
0: Més o menys.
1: 2005 cap a dalt, però. 2005 fins a 2009.
0: Ah, vale. No, val, 2009, no, anava
1: no,
0: a dir
1: 2000,
0: això.
1: No, 2000, perdó, 2000. No, des del 2000 fins al 2009.
0: El 9 a 5, ara, sí? Vale. A partir del 2009-10 ja...
1: Fraquegen una mica.
0: Parlem-ne una mica, sí, i llavors exacte. Quan s'han posat latinos, a mi m'han fet una mica vergonya.
1: I quan van fer la Super Bowl ja allà va ser una caiguda ja, heavy, ja. Va ser horrorosa.
0: En fi, sempre hi ha

0: Amazing, Black Eyed Peas.
1: Molt bon disc.
0: Tota l'estona, tota l'estona.
2: És això... que, Marc, que guai era el moment rap de totes les cançons de pop dels 2000. Sempre havia de venir un rapero a fer...
0: Fins i tot el de Friday, de Rebecca Black, també molt.
1: Hòstia, que bo.
0: Qui és aquell rapero que no sé, ningú sap
1: Friday,
0: qui és?
1: Friday, Friday, no sé com se diu el rapero.
0: No, ningú, ningú. Jo crec que molta carrera no devia fer.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
4: Estàs escoltant els moments estel·lars de Pausa.
0: Som la gent de Pausa i, insistim en això, som la gent amb les... Has vist, Ferran, no? Les sintonies més sexy.
1: Sí, va.
2: Però som una mica heteros, no? Jo ara estava sentint les cintos i dic, som una mica com... Hola, guapa.
0: Espera un moment.
1: Ei. Què és això, que fois que sí?
0: Que ha entrat gent a l'estudi.
2: Qui són?
0: Però espera, no robeu micros, no?
2: Qui són?
0: Hi ha un moment, ara aquí...
5: Quick Kim! Quick Mickey,
0: Quick Kim i Petit Miki.
6: Aquesta entrevista era per nosaltres, bro. Era per nosaltres, aquesta puta entrevista.
0: Són els Zep Boys que dèieu abans al vostre moment de pausa. Per què feu aquí?
2: Zep Boys,
1: que pesats.
0: No esteu convidades. Convidats, perdó.
5: No te passis, guapo.
0: No esteu convidats.
6: Tu sí que no estàs convidat a la festa, bro.
0: A quina festa?
6: Tu sí, a la meva festa, bro.
2: A la que t'hi va dar esta.
0: Per cert, no n'hi ha un tercer de F-Boys perquè m'han dit que es diu TT3000?
5: Girona.
0: Què fa Girona?
5: Pues actuar, tio, no sé.
0: Està... El que esteu fent?
6: Cuinar està cuinant les titis.
7: Són uns tomàquets de merda.
5: T'ha de primar, tu, eh?
6: Un malicón.
2: Escolteu una cosa, nois.
0: Un moment. Això és ràdio. Deixeu-m'ho explicar. Oients, han envaït l'estudi dues persones menjant xiclet tots dos. Perquè...
6: No, som en puto Quick Kim.
5: I el Lil Mickey.
0: Vale, menjar xiclet fa mascle o no? És això, és menjar xiclet, eh?
6: Crec que no hi ha res més mascle que tenir una bona barba, bro. Feu una bona barba, feu-la de puro i de carajillo.
0: I de carajillo. Veniu de fer carajillo, no? Teniu cara.
6: Encara no.
0: A veure, podeu deixar el micro moment a la Ferran, si us plau?
7: Deixeu un micro, per favor.
0: Ferran, explica.
1: Sempre estan els homes ocupant tots els espais, sempre. És que sempre estan igual.
0: Sí.
1: Tots els homes ocupant tots els espais. I li dones un mínim de dit a un home?
5: Has escoltat la cançó nova, sí o no?
1: Bueno, quina cançó?
5: Has escoltat, sí o no?
1: Quina cançó, Miki?
5: Sí o no?
1: Quina cançó, Miki? Bueno, havíem de fer una col·labo. Faldes i F-Boys.
7: I s'ha fet.
1: Sí, les ha fet, però només heu contat vosaltres.
6: No, però és que si canteu
0: malament
6: és culpa.
1: No,
0: no us han deixat espai.
1: No, no us han deixat.
0: Per què no heu deixat cantar les fades?
6: És que les fades no canten bé, bro. Tenen veu d'home.
1: Bueno, hòstia, Cari.
5: Ha acabat la mariconada, ja està.
6: Total.
5: Està de moda, això.
0: Total.
1: És que això és conseqüència d'un auge conservadorista.
0: Però, vale, però Ferran... Per què permeteu gent certament homòfoba entrar al grup, entrar a fer una col·la?
1: Bueno, és que sap què passa, que han mig lligat amb nosaltres.
0: Pareu de fer els xiulets.
1: No, és que, una cosa, per favor, deixeu-me.
0: Que, per cert, això del prr és molt 2010,
1: és que no me deixen espai, no me deixen espai.
0: O 2015, perdona.
1: No me deixen espai. Bueno, simplement que els hi van donar aquesta oportunitat perquè eren gent que ho feien en català, també dos eren mallorquins, van donar-los...
5: Que la fada quiere comerse toda la polla.
1: Bueno, això és cert que han lligat un poc. Les fades amb els F-Boys han lligat, hi ha alguna trama per allà darrere.
0: Sí o no?
1: Sí. Saps això que es diuen els mariclones?
6: M'estic avorrint.
0: Mariclones.
1: Els mariclones són dos maricons que s'assemblen molt. Pues...
6: Bueno, bro, escolteu el nou single.
0: Espera un moment, bro. Que tu, Ferran, tens un mariclone, també?
1: Jo tinc un mariclon, però bueno, no molt mariclon, en TT3000.
0: No, al revés, bueno, però ell té un mariclón.
1: Ell té un mariclón, que soc jo.
0: Voleu que posem la cançó?
6: Home, el de Bikini ha sortit avui, bro.
0: On fades no participa.
1: Sí, participam. Només fem el coro de Bikini, Bikini.
0: Ah, us han deixat aquest
1: només
0: espai.
1: Només us han deixat això.
0: Però unes barres no. Us han deixat aquest espai. No. Treu-te Bikini, esteu aquesta nova cançó de fades i F-Boys, tot i que F-Boys s'hi han posat davant.
8: Però no són fades. En Quick Kim, el petit Miki i en TT3000. Els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Zep Boys!

0: Doncs sí, efectivament, això que sentiu es diu Treu-te el biquini, és obra de Fades i F-Boys.
1: Jo t'ho he agradat una mica, Albert.
0: Ja. Fa ràbia perquè mola.
2: Sí, és que els fills de puta són bons.
0: Fa ràbia perquè mola. Però la cosa de colar-vos d'aquesta manera aquí d'estudi és perquè considereu que entre tant... El que vosaltres dieu, us cito, mariconeo, no teniu espai? Pobrets xarques que sou?
3: A veure, bro, o sigui, la cançó és nostra, hem vingut aquí a promocionar-la i aquesta s'ha volgut endur tot l'espai.
4: Que no s'ha xerrat, tio.
3: Aquest espai és nostre, és nostre.
0: Què en penseu d'aquests últims anys de protagonisme, de l'escena queer, Svetlana, Fades, Samantha, Hudson,
3: que ja estàs, etcètera? No, és que mai ni havia estat de moda, bro. És que aneu com 30 anys enrere.
4: És que
2: són uns masses de merda.
4: Net rock i què hi ha? Homes.
0: Té cap sentit, això.
4: Què hi ha? Homes.
3: Què? Vale. A cabre rock, cabró, no cabrona rock.
4: Vale.
3: És nostre.
4: No mari cabronada, bro.
0: Mari cabronada, m'agrada.
1: Clar, però... Nois.
0: Escolta, això que esteu fent té una energia...
2: homoeròtica, no?
0: Absolutament homoeròtica.
2: Jo he de dir que com a fada, com a representant de Fades avui aquí,
0: sí,
2: he de dir que va molt de mascles, però aquí hi ha un homoeratisme.
0: Que sí, s'acaben de pagar així tocant-se el pit i s'han acostat molt els caps.
2: Se toquen molt.
3: Que
2: no, a mi no me toquis tant, vale?
3: Que som molt col·legues.
2: Per ser maricó no vol dir que m'avulgui i que t'avulgui follar.
3: Que som molt col·legues.
0: D'això, amorrejar-vos, vosaltres dos, hi ha hagut un petit pas.
4: Però no passarà. Amor...
1: Però, F-Boys, una pregunta. Vosaltres heu fet això de quan éreu més petits, com la palla grupal? Això és veritat? Què passa?
4: La galletita, tio.
1: Ah, lo de la galeta?
2: És que sou més maricons vosaltres que nosaltres, com esteu contant?
0: Quin fàstic.
3: Bro, jo és que a mi aquestes preguntes les trobo de veritat com molt passades de moda,
0: tia. Vale, doncs anem al... Us hem preparat un test, ara així ràpid, la Mariona, que estava escrivint. Pues
3: bro.
0: Mariona, això que m'has dit per WhatsApp, és que sí que vas a preparar un test?
1: Sí.
0: Vale, doncs...
1: Us he preparat un test, clar, que haureu de fer una cosa que potser us costa una mica, que és posar-vos d'acord. Però és, nois, heu de fer un top 10, Albert, tu apunta, que crec que serà complicat, eh?
3: Sí.
1: Que heu de col·locar a cegues...
0: Ferran, ara t'eliminem de la qüestió.
2: Vale.
1: Sí.
2: No està bé.
0: Perdó, després tornes.
1: Pots
0: seguir assegut, si vols, però no.
1: Sí, però bueno, he pensat, ja que tenim els F-Boys, doncs els hi fem una mica d'entrevisteta a ells, clar, que han volgut tenir una mica de protagonisme.
0: Fem l'entrevisteta primer, després el test?
1: Vale, com vulguis, sí.
0: Sí.
1: Va, doncs fem primer entrevisteta.
0: Va, dispara. Fot-li
3: perquè...
0: una sintonia
3: d'Ani Expósito. Portes...
4: Guapa.
0: Calla
1: jo,
0: tu.
1: Saps? És que sóc una guarra, no porto sostens.
2: Molt bé.
1: Oi?
2: Molt bé, clar que
1: perquè
2: sí.
1: Perquè som una eina patriarcal.
2: Frida Nipol.
3: Total.
1: Escolteu, nois, jo us volia preguntar, de la mateixa manera que també ho hem parlat molt amb les companyes de Fades, que se'ls ha com preguntat molt per la seva orientació sexual, pel seu activisme,
0: sí.
1: Quan vau descobrir vosaltres que éreu heteros?
3: Passo pregunta.
1: No,
4: Això
3: va. És... Segret, però tu neixes amb naturalesa...
4: O normal o no.
3: O no.
1: Clar, i a casa ho vau haver d'explicar o ja intuïeu que éreu heteros?
4: Què diu?
3: Que és mare...
4: Tia, és això, però tu te tires una tia i ja està, no sé, en plan...
0: Us van portar... Com veu perdre la virginitat? El vostre pare us va anar...
3: Jo és que quan trobi la pava, tio, serà la pava, jo de moment no he...
0: Però hi havia molta tradició abans que el pare o el tiet se t'enduia a un puesto
1: a
0: que
1: veure...
0: posava whiskeria.
4: Jo és que soc de poble, saps?
0: Bueno, els pobles...
3: Tu te'n vas a la festa major, tio, i com les tiris a la mà, les agafes totes i te les endus al policlin i així és clean.
0: Vale. Va ser difícil d'acceptar la vostra heterosexualitat?
4: A veure, ara és difícil, saps? Perquè, en plan, si no ets una cosa així rarona, rotllo maricón, travelo, no sé, saps? Ja te miren mal.
3: O sigui, o ets hetero, o si ets hetero ho passes malament perquè et sents com fora de lloc, en plan, tu vas als espais, parles i tu que ets, bueno, pues normal, bro, tu.
0: Normal, has dit.
3: Normal, tu ets normal?
0: No, en absolut.
1: I
0: la Mariona tampoc, ja us
1: ho dic jo. I creieu llavors que hauria de començar com a fer activisme des de l'hetero? És a dir, en un moment en el que la dissidència està tan extesa, dir, ostres, anem a reivindicar la...
4: El dia de l'hombre, tio.
3: Dia de l'hombre? No, el dia del... Com es diu, bro? Patriciarcat?
4: Patricia.
3: Patriciarcat.
0: Patricia Arquet.
4: Patricia Jordan.
3: La Jordan, tio.
1: Però una cosa, no, jo crec que aquí potser hauria de parlar el Ferran un moment, perquè esteu dient coses molt fortes.
2: Crec que
1: esteu
2: dient barbaritats, i se vol el pitjor, que tots aquests discursos ara mateix estan legitimats, tio, que ho podeu dir, exigir a ràdio i quedar-vos tan tranquils.
0: El Ferran està vermell.
2: És que estic una mica, la verdad, bueno, se m'ho coberta.
0: Deixa'm que els hi pregunti una cosa, a veure si així, Ferran, queden retratats.
3: Deixa que pregunti, bro.
0: Quins són els vostres referents heteros? Quins han estat, històricament? Perquè potser no n'hi havia.
3: L'Albert de la Pausa, bro.
4: Referent. El puto Mas, el puto Quevedo.
0: Quevedo, Quevedo. Aquella veu que té.
4: Tangana.
3: Tangana i tu, bro.
4: El puto Jesucristo, és així.
3: Sí, Flashy Ice Cream també és tanto fino, té un rotllo que lo flipas.
4: Homer Simpson.
3: Homer, tia, el puto amador.
4: El puto amo.
3: Un amador.
4: ¿Somos huevones o mamones?
3: ¿Huevones o leones?
4: Hòstia, tio, és que... Que avui m'he passat amb els... Ja saps.
3: Carajillo massa, bro.
4: Et vull!
0: De revés, van. Escolta'm, no sé si fer el test o posar una cançó, Mariona. Jo posaria
3: tu,
0: una cançó.
1: Posa cançó que relaxi.
0: O fem el test, però només 5 personatges. És que serà molt llarg, Mariona.
1: Serà complicat.
0: Perquè se'n van de rotllo i posen tot el rato els...
3: Però no, pregunta sí o no. El rotllo pregunta sí o no.
0: No, és un top 10 contra qui creieu que guanyaríeu en una baralla. Que això és una cosa molt, molt masculina, sí, que estic segur que és un test que us encantarà.
3: Mira, qui ganaria?
4: Quants bebès creus que podries ganar? Dispara.
0: Calleu un moment i escolteu les preguntes dels periodistes.
1: Jo us dono noms i els heu de col·locar del 10 a l'1. 1 seria persona amb qui no podríeu en un 1 contra 1. 10, us el van tireu, bueno, estornudes i se'n va la merda.
4: A tots.
1: Comencem. Els tiets.
0: Ni mitja hòstia tenen, no?
3: 4, bro. O sigui,
0: el 4, tio, el 4.
3: Estan per anar al gym cada dia.
4: Van al gym, de nota.
3: Jo els veig que van al gym.
4: Creatina full.
0: Va, continua,
3: van al gym de Vilassar de Mà, bro.
0: Hem d'anar més per feina. Vale, no? Jo estic entrevista amb Ferran, que em cau molt bé.
1: Som-hi. Búhos.
3: Número 1, bro. Impenetrables, bro.
1: El Xico.
4: 10.
3: 8, bro, 8. Ah. Un rotllo que aquest fa fer Kung Fu en algun moment, bro.
0: És molt guai, el Xico, eh?
1: Ojo, que són 3 com vosaltres. Flash i Ice Cream.
3: Flash i Ice Cream, tu, són les tetes, els 10. Són les tetes, bro, amb aquests.
0: El 10, la Flash, eh?
4: Me lo mato en un segundo.
3: Sí, amb el rotllo ens han fotut dòcies de tota la vida, de Sabadell, no?
4: Tu, bro, que tenen pressa, ja.
3: Perdó.
4: Loco, calla.
1: El Sexeni.
4: Són 7, coño. Quants són? 6. Ah, 6, perdó.
0: Són 7, però Pep Saula està molt prim.
4: 2.
0: El 2, 2 Sexeni.
1: Pep Saula. Quina flauas?
3: 3, bro.
0: El 3.
3: Tapo duro.
4: Con el Pep... El puto Pep.
3: Que no podem contra en Pep.
4: Pep, Pep.
1: Ojo, que aquest és perillós. Cucapí.
0: Cuca ho rebenta.
3: Cucapí. Cucapí, número 4. N'hem dit 4, ja.
4: 4 ja.
0: Ha de ser el 5.
4: 5.
0: Cucapí, fot
4: uns pingos. Por el culo.
1: Ferran Palau.
3: Ferran Palau.
0: Tots són.
4: El
3: 9.
4: El 9. No pago, no té.
0: El Ferran
4: no pago, no.
1: Per tant, quins slots queden, Albert?
0: Queden el 7 i el 6.
1: Que serien Stay Homers.
0: Bueno, estan separats, ja no compten.
4: 7.
0: El 7, Stay Homers.
1: 7. Per tant, el 6, Joan Dausà.
0: Molt bé. Capa, doncs la llista queda així. I no m'ha quedat clar què hem decidit en aquesta llista.
1: Que el número 1 no se'ls podrien ventilar mai.
0: O sigui, Búhos no podeu amb Búhos.
4: Impenetrables.
0: Sexeni tampoc.
3: Tanta dures.
0: FF. Que és, Figaflaues.
1: Sí.
0: I llavors, Tiets, Cuca, Dausà. Una cosa que no entenc que he posat aquí, perquè no m'entenc la lletra.
1: No sé, el Xico,
0: potser... No, sembla que posi Sting. Mira,
1: Stay Homers.
0: Ah, Stay Homers. Xico, Ferran, Palau i la Flashy Ice Cream no us aguantarien ni res. Nois, ja us en podeu anar. Ja heu tingut el vostre moment de glòria i doneu el micro.
2: Deixeu molt espai, per favor.
0: Una cançó. Mascle, sou molt pesats. Saps com es diu aquesta cançó? Que és, també és molt poètica, això. Es diu You Are My Enemy.
2: Oh.
0: És Anohni. Anohni, li dic jo.
2: Oh.
0: Si havíeu escoltat Anthony and the Johnsons, doncs potser relacionareu aquella
1: Albert,
0: carrera.
1: Albert, que vinguin seguretat, per favor, que s'estan barallant.
0: No, és que només falta que vinguin seguretat.

0: You Are My Enemy.
1: Necessitava aquest moment de pausa, Albert.
0: Ja, increïble, increïble. Ferran, qui és el teu amic?
2: Els F-Boys, els F-Boys. No, ara ets un amic.
0: Avui dia, teniu amics?
2: Com a fades, sí. Com a fades sí que tenim amics, bastants.
0: Massa?
2: Sí, una mica massa. O sigui, cada vegada que se'ns fa mitjanament viral un vídeo, rebre amenaces fins i tot, és bastant dur, però bé.
0: Quan pugeu a l'escenari, jo me'n recordo, mira, avui que són els Premis Enderroc, que vosaltres hi sereu...
2: Sí, bé, són els F-Boys. Els fades no hi seran.
0: Ah, no hi seran?
2: No, són els F-Boys.
0: Però tu, vés-hi tu.
2: Jo aniré a potser de públic.
0: Vale.
1: O potser la faceta de després.
2: A l'after hi serà.
0: No ens interessa, som gent gran i avorrida, Mariona i jo. Tampoc vindrem ni a l'1 d'abans.
1: No.
0: Que anava a dir, sí, que avui Enderroc, els Premis Enderroc seran àmpliament coberts per la gent d'aquesta casa.
2: Sí, sí,
0: quan acabem, la gent del Loft us posa cançons de la gent nominada i llavors especials, un rere l'altre, després us els llegeixo, eh? L'any passat, crec que va ser l'any passat, va pujar a l'escenari de Enderroc.
2: Sí, exactament.
0: I el discurs que crec que va fer l'Àngel... Vam caure de cul tots molt.
2: Tots.
0: Perquè en vam sortir tristíssims, preocupats, però animats també perquè teniu una contundència important.
2: Sí.
0: I això crec que va engorilar bastant el personal de la sala, no?
2: Uh-huh.
0: Però alhora ja ens vam quedar preocupats, perquè cada single que treus, cada vídeo que treus, estàs dient, hi ha penya que...
2: Sí, pràcticament. O sigui, cada vegada que hi ha un vídeo que se fa mitjanament viral, rebem odi, no? Rebem odi, rebem amenaces... És terrible realment pensar que això és reflex de la realitat. I és que... Però el que deia abans a Mariona, que nosaltres vivim a petites bimbolles i de sobte surts d'allà i és que la teva presència causa molta incomoditat a vegades a la gent.
1: I no et passa, Ferran, per exemple, que a mi m'ha passat de rebre com onades d'odi per coses en concret i que de mi s'espera com a persona exposada que he de mantenir la compostura, que he de ser educada i a vegades quan algú em diu pues, tant de bo et moris o segur que ets una vergonya per la teva mare, em fa ganes de dir-li pues, me cago en tu puta madre.
2: Sí.
1: I sembla que no ho puguem fer perquè ets una persona exposada i ja has d'estar obert a rebre aquest tipus de coses.
2: És que no te pots amagar darrere de l'anonimat, tu ja. Has perdut aquest dret a amagar-te darrere l'anonimat. I això és una putada. Però bé, o sigui, realment reba molt d'odi que també reba molt d'amor. Vull dir que crec que també s'ha de mirar una mica la part positiva. Jo que sóc una persona com molt positivista en aquest sentit, sí que crec que s'ha de mirar molt també la part bona. Però bé...
0: No fa gaire. Bueno, de fet, sí que fa, perquè va ser a principis de temporada. Ens va visitar la meravellosa i també... com es diu? Quan és al mateix lloc.
3: Hòstia.
2: Companya.
0: Companya geogràfica? No, però hi ha un nom. Quan ets una... Bueno, és igual. La Samantha Hudson.
2: Ah, molt bé.
0: Que és mallorquina. Llavors, que la Samantha també les ha passat de tots colors. I va haver un moment que vosaltres vau fer una nota de veu per la Sami,
2: sí.
0: Si us en recordeu. I això és el que va dir la Sami després de la vostra nota de veu. Escolta.
4: Mira, jo tindré moltes coses males, però la soberbia diria que no és una d'elles. I jo sé quin és el meu lloc. Llavors, a més, que som la mateixa. És que a mi això de... Jo porto més anys, estic més consolidada... És una cosa horitzontal. I és que jo a les fades les veo igual d'artistes que jo i miro a tots mis companyeres i penso és que somos lo mismo. És que siento que me parezco más a les fades i a mis companyeres travestis que trabajan la noche que a cualquier mega superartista masiva, capitalista que está ahí todo el rato, ¿no? Haciendo superestadios, haciendo de todo. Sí. O sea, para mí tenemos más que ver porque venimos del mismo lugar, compartimos esos valores y supongo pues que también las quiero un montón, ¿no?
0: Wow. Amb això, Ferran, recupero el que deies tu fa una estona d'aquest perill de ser com engolit i regurgitat pel mainstream, no? Això que deies al principi.
2: Sí, total.
0: Que a la Sami li pot passar fàcilment,
2: total,
0: això.
2: Total.
0: De fet, li està passant.
2: Li està passant i també se la critica molt, no? I és com una cosa de dir que passa, que també la gent cuida de ser perfecta sempre, no? O sigui, sembla que quan accedeixes a un lloc de poder i dus aquest un col·lectiu per bandera, has de ser una persona perfecta, pulcra, no pots tenir cap errada, no pots dir res, no et fer cap pas en fals, no? I justament a Samantha també ha estat moltes vegades senyal que te pots equivocar i que també pots corregir-ho, i també ha estat senyal de que a vegades simplement te pots equivocar i ser una persona igualment admirable. O sigui, no passa res.
0: Una altra cosa, el que ella deia, perquè a ella, crec que la Mariona en aquell moment li deia, et consideres referent per gent que ve després? I ens deia, doncs això, que ella es considera com l'horitzontal i tal, que és un discurs que em sembla bastant inspirador, perquè
2: total.
0: Perquè tant de bo sempre fos així, no quan et fas una estrella després et transformes en un imbècil, sí, i n'hem conegut a molts d'aquesta gent, no? I la Sami no és imbècil, com a mínim pel que nosaltres total, la coneixem. Zero. Llavors, vosaltres us considereu referents de gent ja? O, com a mínim, us ve gent i us diu gràcies, fades, m'heu obert camí?
2: Sí, sí, o sigui, passa i és una cosa molt guapa, però a la vegada és molt proper també. Crec que nosaltres, òbviament, no som una Rosalia que està fent estadis, no? Crec que també a vegades una mica peus a terra, no? I però sí que sent que bé, crec que hem encoratjat a gent a poder fer art, queer i en català, i això almenys t'anima, no? O gent simplement aprendre català, és una cosa molt guapa, no?
1: Però és que jo crec que també que hem de desfer la imatge o l'arquetip del referent com una cosa inaccessible i inabastable, perquè...
2: Total.
1: A mi, per exemple, Fades m'inspireu perquè sou un projecte superproper.
2: Clar.
1: I crec que connecto més amb Fades que amb Rosalia perquè sé que mai podré parlar amb Rosalia, sí.
2: Clar.
1: Saps?
2: O sigui, jo... La premissa de Fades era que no te n'havies d'anar a cercar el referent queer a Austràlia, com en Troy Sivan, sinó que el podries trobar a l'Eixample Esquerra, no? Que som un de nosaltres, pues exactament això, no? O sigui, que el referent queer estigui aquí, al costat de casa teva, que sigui el teu veí.
1: Referent queer de proximitat.
2: Total.
0: Sí, sí, sí.
1: Quilòmetre zero.
2: Quilòmetre zero, en català.
0: Per cert, de la mateixa manera que jo us he dit moltes vegades, i aquesta és una pregunta que hem de respondre molt ràpid, perquè encara hem de preguntar una altra cosa, que per mi sou referent en molts sentits, també, que jo he après moltes coses de vosaltres, veient el vostre art, també amb la sort que tinc d'entrevistar-vos tot sovint. Veieu que hi ha gent fora del col·lectiu, abans us ho preguntava pel públic, però gent més granadeta, que no hi havien pensat, que us veia i us diu, hòstia, us he vist i he pensat diferent.
2: Sí.
0: M'heu
2: sí,
0: obert sí. també amb mentalitat.
2: Sí. Sobretot gent que sí que està basada en la música en català, no? Que no podien percebre la música en català feta des d'aquesta perspectiva o feta amb aquest curs estètic. Uh-huh. Sí que ha passat i és que és una cosa molt gratificant, realment.
0: Que bé. Acabo amb això que esteu sentint, que és del desconcert.
1: Ai!

0: Ferran Pi, Ferran de Fades.
1: Sí, sí.
0: M'han dit les altres dues companyes teves,
1: sí.
0: L'Àngel i en Vicenç, que t'havia de preguntar pel rap que vas fer en aquestes concerts.
1: Jo no puc creure, o sigui, a veure.
0: Amb en Triquell i vosaltres, desconcert d'any passat va ser això, 25,
1: sí,
0: crec.
1: Però què passa? Que en aquell moment teníem moltes coses a fer i l'Àngel viu al costat d'en Triquell.
0: Sí.
1: I varen quedar ells dos per fer la cançó. I què passa? Que a mi varen preparar un rap impossible que jo no havia fet mai, i clar, jo m'havia de prendre aquest rap i el va fer l'Àngel, que l'Àngel és una persona pues, com a, molt eclèctica, no? És com un TikTok, jo dic, l'Àngel, el seu cervell funciona com un TikTok i passen 7 coses alhora, no? Clar, per tant, per fer un rap això és molt complicat, perquè després reproduir-ho és impossible, no? I vaig arribar al concert, bueno, al desconcert,
0: sí,
1: vaig haver de fer el rap i no me va sortir, i vaig dir, doncs improvisaré, i me vaig posar a ballar, i va ser meravellós.
0: Va ser meravellós.
1: I jo, què vaig fer? Kiri, yeah, triqui, miau, miau. I vaig començar a ballar i tothom se va pensar que era un rap.
0: Era, no, desconcert, era això. El desconcert que presentaven la gent del Love i jo.
1: Exacte, diria
0: que sí.
1: Diria
0: aquest,
1: que sí,
0: aquest desconcert,
1: sí,
0: podeu recuperar, està integral allà. I jo, és veritat que us veia a fora de Bambalina rient molt. A Bambalina rient molt pel que havia passat. Escolta, que no ens queda res més ja. Només que escolteu, doncs això, treu-te el biquini, gent, que són Fades i F-Boys, o F-Boys i Fades, perquè s'han colat una
2: mica més F-Boys que Fades.
0: Sí, sí, i que de seguida els Premis en Derroc que comencen ja a treure el cap a la sintonia d'Icar. Recordeu que la gent del Love ve ara, punxant-vos cançons, i després cobriran ells i els del Nota de Veu la catifa vermella, també hi ha la narració de la gala amb en Josep Martín i companyia de l'Independents. Vaja, hi ha molta teca des d'allà.
2: Tinc ganes de veure com se'n surten els F-Boys aquests amb la lletra catalana.
0: Sí.
1: Se'ls farà fàcil, jo crec.
2: Sí?
1: Ja tant de mascle, avui, tant denominat mascle.
0: Statement final increïble, que ara allargaria l'entrevista una hora més.
2: Sí.
1: I ja tant de mascle que se'ls farà molt fàcil. No t'han tratat cap tipus d'odi ni cap tipus d'impediment.
0: I no podem. Ferran, has estat bé?
1: Sí, molt bé, molt còmode.
0: Perquè has estat tu sol com a Fades avui, que és una cosa que ens preocupava.
1: Una mica estrany, era una mica estrany. Per això.
2: Yeah.
0: Però, tot sol. Vaja, si vols...
1: Bueno, he estat acompanyat dels F-Boys, que en certa manera és com...
0: Vols enviar una salutació a les Fades?
1: Sí, en Vicenç i l'Àngel, que els estim molt.
2: Que deuen estar per Girona, ja.
1: Clar.
2: Deuen
1: estar per Girona fent proves de sol. Clar.
0: Bueno, potser estan perseguint els seus...
1: Els seus...
2: Nòvios.
0: Els seus F-Boys.
1: Els seus F-Boys.
2: Nòvios
0: en amics. Sí,
1: nòvios en amics, eh?
0: Que, per cert, acabem amb la Uineta i la música aquesta.
2: Ai, sí.
0: L'últim disc de la Uineta, Mola Infinit.
1: Bueno, vull dir que aquest disc ha canviat la forma de consumir música a Catalunya.
0: Epa,
1: sent.
0: Epa.
1: Perquè sent que el consum ja no va per single, sinó que vas com d'una manera completa. Sent que són cançons que duren tan poc que t'escoltes el disc sencer o no pots escoltar les cançons. I sent que el mode de consum ha canviat. És una proposta, sent, de mode de consum.
0: Vine demà. No, demà que no tinc programa, em convidat demà.
2: Cada dia, Ferran, mira cada dia.
0: O sigui, anem al tema guapo, al final del programa, sempre. Que és una...
1: És que els F-Boys m'han llevat l'espai.
2: És veritat.
0: Ferran, gràcies per venir per accedir a això.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Mariona Batalla.
2: Fins dilluns.
0: Fins dilluns.
2: Demà musiqueta.
0: Qui ve dilluns? Qui ve dilluns?
2: Adéu.
0: Elisenda Carot ve dilluns.
2: Oi, m'encanta.
0: De la solució de Catalunya Ràdio. Vinga, Dani Expósito, gràcies a tots els oients. Que vagi bé. Feliç gala dels Enderroc a tots els que sigueu a Girona. Seguiu-ho i desticats, si no.

Ho faig amb tu, l'energia dels Clima, amb aquest tema que ens recorden que els millors moments són sempre aquells que compartim amb bona companyia. Doncs ho tenim tot a punt per seguir fent de costat una tarda més d'estiu dedicat als millors artistes preparats, i aquí arriben amb una altra cançó ben motivadora per aquest dijous a Loki. Jennifer López, J-Lo.

0: Talent de casa, talent de Girona amb la Jules, obrint una nova etapa més enèrgica, més rockera, amb la cançó Tot va tirant. Doncs la tarda del dijous, que va fent el seu camí desdicat amb els descrats i divertits Fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Oh, capital, meu!

0: caminar.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
0: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
2: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
3: Això sona brillant.
1: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Ja t'ho tota mai.
5: Poca roba, molt gel i bona música. A iCat, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
6: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
5: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, iCat Party. FM, app i 3Cat.

cor de Mallorca en ple estiu, Maria Jaume amb Festa i Drama, una de les 10 cançons candidates al Premi Cerveri d'aquest 2026 i de les que també portaran viu en concert el pròxim 31 de juliol al Portal Blau de l'Escala. Estimulant ara l'electrònica, quilòmetre zero amb Palma.

Obrim des d'aquest l'armari dels bons records amb la cançó amb la que va fer Diana ara ja fa gairebé una dècada, Charlie Puth, la celebrada How Long. I menys temps ha passat des que la veu de Thailand s'ha conquerit amb aquesta cançó, Is It Love?

Cat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.

0: Gols i per tota l'esquadra, eh? Un dels himnes que han marcat i han posat ritme i color mundial amb el hat-trick Lisa, Anita i Rema. 5 minuts, 3 quarts de 4, si ara et dic mentre el monstre, potser et quedes igual, però si et dic Arnau Bellver, què? Segur que canvia la cosa, oi?
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

darrere, tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou, amb Lluís Gendrau.
5: El sona nou d'estiu, descobrim...
4: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
6: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
7: M'estan pagant, perfecte.
4: Sí. FM, app i 3CAT.
8: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
9: Yay! Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to...

Latinos i arribant de nou la seva flama més guitarrera, una energia rockera que el grup de Barcelona descarregarà demà divendres en directe en viu a la Festa Major de Salt. Hi ha contracorrent, així és com a Terra i Cat, en Dami Lil Dami amb la Black Music Big Band.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

saludant des de Cat, una hora més del dijous, amb la música de Catril i Paco Moroso, dues de les ments més inquietes i provocatives de l'actual panorama llatí, de les que ompliran de talent i humor el proper 10 de setembre amb el concert programat al Palau Sant Jordi. Seguim fent via, 4 i 3 minuts, Henry Moody arriba amb el seu hit viral, el

Buscant el camí d'aquest dijous amb una altra cançó en català de l'Alfred García i en Noruega, que viatgem ara per sentir com sona el Soho House, que maquinen Bausa. Això és Lose Myself. Lose Myself.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Saps que t'estimo?
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: Expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una moció? Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure-la.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat.

Replay, recordant, dedicat a la cançó amb la que es va donar a conèixer el raper Ayas el 2009, una de les més celebrades d'aquell any, amb el permís, això sí, del Bad Romance, de Lady Gaga. I Play, fem ara una altra bona lliçó musical de part de Lola Young, From Down Here.

Dues veus que salten xispes, quan les escoltem, en Mat i Mat, enllaçant aquesta balada romàntica Jugar amb foc. I un fire que continua la cosa amb el ritme Dila i la Miller. Això és Stars.

Meghan Trainor amb Richmond, i aquí seguim a Cat gaudint de l'estiu i de la música ara amb aquesta fantàstica collab, Elton John i Dua Lipa amb el Cold Heart.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Enric Auqué.
3: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ja t'auto
0: la mai. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: deixa'm estar.
1: Doncs, qui més que menys, eh? Voldria que l'estiu fos una mica més llarg, aturar el temps per gaudir de tot allò que només ens passa aquesta època de l'any. Aquí teníem l'Imba Rumbero de Tennessee Ice Kid i el temps dedicat per l'energia positiva de l'ISO amb Perfect.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

Doncs tot un encert, eh? L'amulet de l'Eloi Jubert, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, posant una hora més en marxa del dijous. I amb una oferta ben variada, eh? Per a tots els gustos, la que t'espera aquí a ICAT, amb Almost Monday, ara...

0: Una altra cançó amb gust d'estiu, surfejant emocions i una onada més, compartint des d'ICAT la nova música de Massalles.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I vine a tope també aquesta temporada de calor i platgeta amb el ritme de Chloe Bailey, la padrinada per Beyoncé amb el Better.

0: Oh, capità, el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
6: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
7: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
8: De veritat?
7: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
8: És com Els Experts, però l'estiu.
6: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
9: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'any del K-pop és per carregades d'energia i ritmes contundents amb Tears to Work i connectant Araikat amb el so afrobeat, que continua portant a les seves cançons Kelly Isaiah.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, una altra de les cançons que ha tornat a fer Diana, i això que continua recuperant ara la primera cançó amb la que vam descobrir, la ruïna de Barbados, Rihanna amb el Pont de Replay.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Doncs a tota velocitat, eh? Anàvem amb l'electrònica contundent des de Brooklyn, Nova York, del DJ i productor G-Sits. I el moment ara de frenar una mica revolucions, baixar pulsacions amb l'elegància que

directes i canyeros. Aquí teníem Maxili Elba amb un dia normal. I a només 7 minuts per les 6 de la tarda anem ja calentant motors pel concert d'aquesta nit al Movo Fest de Sant Joan de la Ludwig Band.

0: Escoltes ICAT.
1: Què tal? Bona tarda a les 6, i així de forts, eh? N'estrenem un altre al teu costat amb aquesta explosiva connexió Lady Gaga i Dolce.

Coi Lorei, demostrant que les noies també són, i tant que sí, jugadores de primer nivell amb el seu hit viral Players, i celebrant ara l'amor i els sentiments com millor ho saben fer els Amics de les Arts.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura...
5: A ICAT.
4: A ICAT.
6: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: A ICAT.
5: A ICAT.
7: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

un bitllet per tu. Viatjant aquest cop per l'univers pop rocker de Dan Pelou i el Comboi, els rockers usonencs que t'esperen en concert el pròxim 1 d'agost a la Garbina de Fes de Falset. Més que el malet, de pulsacions, aterra i cat Chapel Ron amb una de les cançons més celebrades del seu repertori, el Pink Pony Club.

Doncs aquesta que el títol i la cançó no enganya, eh? Guillem Bautista amb una altra història que no està mal. I gens malament els hi va quedar aquesta experiència compartida als talents de Triquell i Maria Jaume. No estic per mi...

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici.
1: Com ens arriba la bona vibra de la família 30 UFAM? I més encara que t'arribarà en directe demà divendres a la Festa Major de Lloret de Mar i el dissabte que els tindràs al Xer Festival de Barcelona.
2: És estiu. Escolta, ICAT.
1: A la set d'ICAT, el Pista de Fusta amb Miqui Puig, jo que m'acomiado amb la força dels sentiments en mans de Tyler amb Lizzie Love. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Hi som tots? Sí, som tots, arrencant. La pista és a punt, la bola de mirall ja gira i els plats escupen el beat, la sintonia. Sou a la ràdio Inquieta i Cat, són les 8 del vespre, de dilluns a dijous. Potser ens has baixat ja i descarregat a migdia, perquè és a les 12, quan a 3Cat Cultura i l'aplicació per mòbil o tauleta gaudeixes de la nova sessió diària. Miqui Puig, els plats, Galta Marmell, des de la cabina et saluda i et diu que et preparis, perquè la sessió és d'aquelles de recordar. Novetats, alguna capbussada del passat i cançons que els darrers dies ens estan agradant en sobremanera. Agafeu-vos fort, perquè arrenca una nova sessió de la pista de fusta. Van arribant novetats del que ha de ser el nou disco d'Àparat, Hound of Maybe. Novetats d'Àparat per arrencar la tarda.

cada detall la fa créixer més. I'm of Maybe. És la tornada d'Àparat. En Sasha Ring, la marradera d'aquest projecte, va pedar el 2019 i a poc ha anat fet cançons noves que ara aviat veuran la llum en un nou disc i que, fe de Déu, a vegades parar ajuda a agafar més esbranzida. I'm of Maybe, detalls preciosistes, bateries com un metrònom, com si el crowd rock tornés a casa. Àparat ha tornat i jo trobo la meva col·lecció de CDs meravelles com aquesta. Un grup que es deia Music Instructor, un àlbum anomenat Electro City i aquesta animalada anomenada Technical Lover.

Petita meravella. Era dintre un disco de 1998 d'una banda anomenada Music Instructor, Electric City of Music Instructor. Era un disc ple d'electro, de balada soul, on aquesta Technical Lover amb la veu de Maya B, Tallbox i Ray deixa una llavor que llavor en gent com Chromio n'ha fet tota una carrera. Un dels CDs de la meva col·lecció que em servia per viatjar amunt i avall, per preparar d'altres sessions, per anar a veure amics a l'hospital, per anar a veure la mare i per voltar amb el meu dia a dia. 9-5 al Darlo Parks, Two-Sided.

0: Arlo Parks ja és una artista consolidada amb estil, amb intensitat i amb coses com aquest Two Sided, avançament del nou disco Ambiguous Desire, fer de la intensitat de la pressió una cançó.
1: Disco, disco music.
2: Like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats.
1: Disco, disco music.
2: Pista de fusta, dance club.
3: Yo.
1: Disco, disco music.
4: Amb Miki Puig, la secta del ball, fes a sardó.

li pots dir dèria, li pots dir obsessió, però quan m'agafa per una cançó ja saps que la repeteixo i la faig èxit. Si més no a casa, si més no a aquestes hores.

un segell europeu, com més Mouthfeist Trap, amb una recopilació anomenada We Are Friends, que arriba ja al volumen 12, fent debutar artistes com aquest. Es diu Systems, arriba des de UK, i aquest Nuff és una mostra de que el techno amb tocs àcids no descansa mai. La pista de fusta encara té més novetats.

0: Marc Picciotti i Porky Pol. Amb aquest nudell la claven violins. Un orgue en la vella escola del gospel i una veu que funciona. Recorda Kids i Cat, que són les 8 del vespre i que això és la pista.
1: In the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen. Tots a la pista. Mickey Puig, Mickey Puig als plats.
0: I els fa que...

Els Fuckers abraçant la pista de ball en el seu àlbum de debut, que es deia O. I aquesta Lucky, amb punt a cada lletra, així ens ho demostra. Alessandro Ricci ens proposa fer un reposado, com el tequila, com la cumbia rebajada. A vegades funcionen i altres no. Posar coses llatines, i en aquest cas funciona.

Alessandro Ricci a les xarxes socials. Diu que és un italo-finlandès, que la música de ball. Reposado, així es diu aquest track, que funciona. I ara imagina't una mica de ritmes trencats firmades per Ryan. Arr. Discordia, novetats que van tocant a la porta i que diuen Miki, volem

0: punta del nom. Ve des d'Ibissa, es diu Ryan Amigrega, posa AR entre parèntesis, i el segell Diplix li publica aquest Discordia. Senzilla, molt senzilla, de cara al moll de l'os, de cara a barraca, i funcionant. Ets ICAT de la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
2: En digital o a l'FM, cada dia tens Pista de Fusta.
0: Miqui Puig et presenta novetats, i totes són per ballar, percussions, sintetitzadors, productors del món que ens demanen cançons per fer-nos més feliços. Ser un snort, you wanna want. Anota els noms, fes-els servir per la teva col·lecció particular i comparteix

un altre italià que fa servir el minimalisme, la mínima expressió, perquè el track funcioni. Es fa dir Seumas North, i aquest You Wanna One és la punta de l'iceberg de tota una vida fent cançons de ball. Apunta dels noms, gaudeix-los, i sempre que puguis parla amb els teus amics i els dius que la pista de fusta és a punt, que cada tarda arriben peces noves. The Passion. Es diu Sergio Villas, The Running Man en fa el remix i torna a ser una peça d'aquelles que ens ha de fer trontollar la vidriera.

0: La peça original la signa Sergio Villas. Es diu The Passion i en un EP de remixes The Running Man i incorpora tota aquesta percussió electro gairebé contra maluc perquè la peça sigui encara més interessant. A mig camí del techno i del house, Sergio Villas i The Running Man ens han deixat aquest The Passion.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I això és una tarda de novetats. Infinikit Refracture. Comença així, et penses que no farà mal i n'acaba fent.

friso tot pensant que Infinikit ja té algun amic que està preparant una melodia i una lletra per aquesta Refracture. És un nano tan jove que fa basarda que des de New York City grava per segells d'arreu del món i fa música a la seva habitació. Porta un barret d'aquells com el que portava en Doraemon al cap. I aquesta cançó té tot. Té techno, té cosmic disco, té tot aquell so europeu que hem conegut i que llavors ha fet que gent com era Sir fes tecnopop a partir d'aquí. De veritat que penso que si algú agafa aquesta cançó i posa una lletra, pot ser quelcom meravellós. Més entrades amb sintetitzadors. Riff in the Sea és Danny Lee Hartchi. No parem d'avui d'escopir novetats.

Una altra peça d'aquelles que apel·len el pop, el tecnopop. Hi ha dos números més. Indira Paganotto ja és en boca de tothom. La de Canàries ens porta la patrona, una jefa, una mestressa, digue-li com vulguis, però això és algo molt i molt seriós. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta en una recta final on tot avui serà ball intens, contra maluc, per trencar-nos el que faci falta.

0: La Paganoto ha vingut aixecant roda. La Paganoto és la seva patrona. Editat per Pièce Electrònica, és una peça ja a les maletes dels més agosarats de joguis del món. I a la teva, la emissora favorita. Això és Pista de Fusta. Miqui Puig, els plats et diu gràcies. Marxem, queda el darrer cartutxo. I jo només vull que sigueu feliços i balleu, perquè és el que volem sempre.
1: Are you listening to me, please? Please raid. This is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
2: Pista de Fusta.
0: Aquests som nosaltres. La Pista de Fusta. El caos amb bellesa. La luna. To the beat of the drum. Steve Beva sempre. De cara al beat, i el beat és el que ens porta. Sigueu feliços, balleu. Mireu quin baix, mireu quin soroll.

0: Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Us guarda, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des d'ICAT, dedicat als discos enregistrats al lavabo de casa, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, ho heu sentit bé, el lavabo de casa. A veure, no cal que sigui literalment, sobretot si l'acabes de fer servir, però del que vull parlar avui són d'aquests LPs que tenen precisament el seu encant en el fet de que estan enregistrats amb molt pocs mitjans i amb una sonoritat del que se'n diu ara lofi. És a dir, que sonen una mica com una castanya.

Els grans sònics i el Half-Love Will Travel, que és el paradigma del so garatger, el que diríem, bueno, una manera més elegant de dir que sonen com si els haguessis fet el passadís de casa sense patir gaire per si s'entén tot el que sona i sona tot el que s'entén. I és que de la mateixa manera que hi ha LPs ideals per provar el teu nou equip de música, d'aquells en què tot sona perfecte, mil·limetrat, i es distingeix cada instrument, n'hi ha d'altres que han triomfat precisament per tot el contrari.

El Rolling Stones i el Happy, una de les cançons de l'Exile on Main Street, que demostren que fins i tot els grans grups, els més mítics, també poden permetre's el luxe de fer servir una casa al mig de la Costa Blava francesa, aprofitar el sòtan i crear un doble LP que ja és història del rock and roll. Bueno, la mítica i la mística d'aquest enregistrament és ja part de la història del pop. El gran Parsons per allí, heroïna pura, Keith Richards, que estava absolutament desquiciat, i tanmateix, enmig d'aquest caos, els Stones van parir un dels grans LPs de la història del rock, que seria més o menys el mateix que es podria dir del Raw Power.

Els Estooges, nen, i aquests sí que ja te n'els hi fotia, que tot sonés distorsionat, com si els haguessin enregistrat amb un caset d'aquells petits que feia servir per fer entrevistes. Fins i tot el mateix David Bowie va intentar remesclar-lo i va acabar llançant la tovallola dient no, és que aquest disc sona així, és que si li treus tota aquesta espècie de guarrerisme sonor, perd tota la gràcia. Uns altres que també van decidir apostar pel lo-fi van ser Dylan i The Band. Quan després de que en Dylan tingués l'accident de motocicleta i s'amagués del món, el seu grup d'acompanyament, els Band, li van dir «Tio, per què no vens aquí a casa nostra?», que és com una espècie de granjota destartalada al mig del no-res, al nord de l'estat de Nova York, i fem una mica el tot, aquí fem la cabra, fem versions i així. I d'aquesta manera van insuflar les ganes de fer música a un Dylan que estava bastant cremat. El resultat va ser un cançoner enregistrat en una gravadora portàtil de pa sucat amb oli que amb el cap dels anys agafarien una espècie de llegenda urbana fins al dia que finalment es va publicar.

Cathy's Been Gone, una de les cançons dels Basement Tapes, les mítiques cintes del sòtan, on aquesta colla d'amics s'intercanviaven instruments mentre fumaven cigarros d'olors estranyes i compartien elixirs d'alta graduació. Aquí estem avui al cel obert, repassant discos enregistrats al lavabo de casa teva com a manera d'explicar aquests àlbums que han passat a la història del rock malgrat estar fets amb uns mitjans molt precaris i una voluntat tossuda de fer soroll.

La Velvet, home, la Velvet s'havia de ficar en un programa d'aquests, tio. Ells també no estaven per romansos ni per música descafeinada i sobreproduïda. Ells apostaven pel sorollisme i gràcies a això, com diu la llegenda, només un centenar de persones van comprar els seus LPs, però cada persona que ho va fer va muntar un grup de música.

Cuscardú, un dels deixebles més evidents de la petjada de la Velvet Underground, igual que també ho són aquest altre grup liderat per en Jonathan Richman, que van crear un clàssic en el poquíssim temps que van estar plegats, dedicat al plaer d'anar amb cotxe amb la ràdio a tota píndola. 1, 2...

0: El Roadrunner! Aquest homenatge gent dissimulat a les sonoritats de la Velvet Underground que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més peces que sonen com el cul i precisament per això ens encanten.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb aquest Celobert de discos lo-fi i qui arriba ara és Sly Stone, un dels mites de la fusió del soul i del funk i del rock a finals dels 60. Un home que, per exemple, en Prince va venerar i fotocopiar en el seu cançoner, si és que hem de ser sincers. I un tio que, segons explica les males llengües, anava tan passat de voltes quan enregistrava aquest disc, el There's a Riot Going On, que no parava d'esborrar les cintes per gravar-li a sobre una altra i una altra i una altra i una altra versió, fins que al final les cintes estaven tan fet pols que el so resultant ni tenia aguts ni tenia greus, era tot mitjanós i espectacular.

Just Like a Baby, una de les cançons del There's a Riot Going On. Hi ha una altra llegenda d'aquest disc, bastant més lletjota, que explica que el que feia l'Sly és que convidava totes les noies que li agradaven al seu estudi i els deia: vols cantar amb el disco que estic fent? I clar, totes flipant, deien, i tant. I tal qual ho feien, i després intimaven amb ell, un cop que havien marxat les esborrava i tornava a practicar aquesta tàctica tan perversa i malaltissa. Va, deixem això i anem amb una persona més sonota com el Bruce Springsteen, que ell, després de l'èxit del Born in the USA, tio, tenia ganes de fer una cosa totalment contrària. Es va tancar amb una cabana i amb una Reebok d'aquestes, de 4 duros, va fer unes demos, unes versions casolanes de les seves cançons, per portar-les després a la E Street Band i que les transformessin en peces de cara i ulls. Però, com més les escoltava, el Bruce va dir: hòstia, tio, és que això ja queda bé així tal com està.

Johnny 99, una de les peces d'aquest mític disc, el Nebraska, que ha sigut la inspiració d'una pel·lícula estrenada fa pocs mesos sobre la creació d'aquest mític disc. Va bé, anem a escoltar una cosa així ben salvatjota, distorsionada i d'estralera. A mi m'encanten, són els Mamis, i això es diu Stronger Than Dirt.

0: Nen, quina píndola de garatge. Això ja no és garatge. Això és lavabo de garatge.
1: Ei, i queda de conya, perquè és que és l'estil, tio. Rock and roll d'aquest desfassat i matusser. El Rem no és que fossin matussers, però sí que els agradava també, als seus inicis, ficar la veu com molt, molt, molt enterrada dins de la mescla, de manera que tota la cançó s'uneix com una bola de so.

Sóc capaç de Passion, els R.E.M., en aquest cel obert que ja arriba a la recta final, però que necessita, ni que sigui 1 minut i 45, dels Guided by Voices.

Els Gallant by Voices, nen, que tu soltes això, dius això, es van tancar dins un armari, l'armari que t'ha empotrat, i van dir, va, tu, fem-ho aquí mateix, que tampoc ve d'aquí. Bueno, ara sí que ja hem de plegar, però em sabria molt de greu fer-ho sense escoltar els Green Fuzz.

En què, nen? Això sí que és psico rock and roll, eh? Jo conec a més de 4 i més de 5 que si els hi posés aquest disc els agafaria una urticària o un herpes aquí a la boca. Va, vinga, què ens ve ara? Home, home, com vols que fem? Un programa de discos enregistrats a l'engròs, sense filtres i de manera salvatge, sense posar Neil Young.

La noia de Canyella, del Neil Young amb els Crazy Horse, que, bueno, podríem posar com la meitat o tres quartes parts de la seva discografia sencera i cap cançó desentonaria en el programa d'avui. Per què? Doncs perquè el Neil sempre ha prioritzat l'autenticitat, que no pas el so polit i ple de filtres. Igual que també van fer des d'Austràlia els meus estimats The Saints.

a l'Amstrander dels The Saints, que ara sí que ens porten al final del programa, i ho farem amb una altra perla del rock garatger, absolutament imprescindible per entendre el rock and roll salvatge i sense filtres. Amb els Sonics i el seu Psycho, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

cap al final se sentia qui era l'autor d'aquesta cançó tan bonica que es diu Silencis. Ara us explicaré alguna cosa més, però d'entrada benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia dedicat FM, en un programa especial, com fem tots els dijous, que fem programes especials. L'altre dia va ser un programa dedicat a discos de 1996 i a l'hora de buscar coses a casa nostra, als Països Catalans, em va costar de trobar coses interessants. I aleshores em vaig dedicar a dir, bueno, anar a mirar dècada per dècada per poder fer un programa

en el que rendim comptes de bones coses que passaven a Catalunya anys enrere. I m'he plantat el 2006. Tots els discos que escoltareu avui són del 2006, com aquest primer amb el que hem començat. Discos, per tant, que celebren doncs 20 anys de vida. I aquest primer és el 500 nits del disc 500 nits de Josep Tió, el guitarrista habitual. No, he dit 500 i m'he deixat un zero. Són 5.000 nits. 5.000 nits de Josep Tió, guitarrista dels Sopa de Cabra, i que en aquesta ocasió composava una cançó, Aquests silencis, que cantava el Lluís Gavaldà, com haureu reconegut, i al final hi havia coros i al final hi havia una estrofa cantada així, molt per lo bajini, per al propi Josep Tió. Ja veureu que el 2006 hi van haver coses molt interessants, i és un exercici de nostàlgia, de memòria i de poder tornar a escoltar cançons tan precioses com aquesta.

nebbie, al plumatge del foc, si al vent tingués andanes, brides i estrepa.

Avui aquest programa ens permetrà recuperar coses antigues, evidentment, que tenen 20 anys, però coses precioses i coses que val la pena no oblidar en la majoria dels casos. Aquest que sentíeu ara era el fill del mestre. El fill del mestre és Jordi Gassion. Jordi Gassion des de Lleida i, a més, acompanyat en aquesta cançó sentíeu que hi havia coros per al Xavier Baró o hi havia dobles veus. És un poema de la Maria Mercè Marçal, aquest Si el mar tingués baranes, que es troba en un àlbum, evidentment no ho aniré repetint tot el rato, un àlbum.

del 2006 que es deia 78. 78 és l'any en el que va néixer el Jordi Gassion, el fill del mestre. Ha fet alguna cosa més amb el pas del temps, però no s'ha prodigat tot el que a mi m'hagués agradat, perquè realment em sembla un músic extraordinari. El que sí que sembla tornar amb noves cançons és el Feliu Ventura. Des del País Valencià, l'any 2006 publicava un disc que es deia Alfabets de Futur. I si el fill del mestre tenia el Xavier Baró com a còmplice, aquí Feliu Ventura té ni més ni menys de còmplice a Lluís Llach.

0: Doncs des d'aquest àlbum del 2006, us dèiem, Lluís Llach, jo feia temps que no escoltava aquesta cançó i diria que és el piano el que, perquè figuren els crèdits, Lluís Llach en aquest Alacant per interior, però jo diria que és el piano perquè la veu de Lluís Llach aquí sí que no se sent. El disc del Feliu Ventura, que és d'aquells primers àlbums que em semblen meravellosos, es diu Alfabets de Futur, i com us deia, la bona notícia és que en aquest 2026 torna amb noves cançons. I el 2026 també arribava un nou projecte amb el senyor Joan Garriga al capdavant, després de l'èxit de Dosminguet, tancaven la barraca i iniciaven una nova aventura amb una nova formació, amb un nou esperit, amb una cosa doncs, com més llatina, més de cúmbia, més rumbera, i sota el nom de La Trova Kung Fu.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia.

Doncs el Clavell Morenet i aquesta cançó del Lladre, que forma part d'un àlbum. En alguns llocs he vist que posava 2007 i els altres 2006. Predomina el 2006. Ja sé que és molt poc científic això que acabo de fer ara, però com que m'agrada tant la trova Kung Fu, doncs m'era igual que fos un any abans o un any enrere. Alguns llocs figura com a, insisteixo, 2006. La cançó del Lladre, amb un Joan Garriga, doncs, que després començaria carrera també en solitari, que últimament està molt, molt, molt ficat fent coses més teatrals, i però que tenim ganes de veure-la damunt dels escenaris. A mi em sembla un dels músics més genials que tenim a casa nostra, i a lo millor dels que no està allò tan considerats. Ja sabeu que estan canviant molt les coses aquí i les consideracions es reparteixen potser a vegades de manera massa gratuïta. Aquí ho deixo. Venem amb un tipus també que té un talent extraordinari. Vam tenir la sort que aquest any passat va tornar amb un disc nou i a més doncs, amb una gira doncs, que li va anar força bé. Com a mi, doncs, hi havia uns quants fans que seguien amb ganes de tornar-lo a veure en directe. Parlo de Masoni, del Jaume Pla, des de la Bisbal d'Empordà, que l'any 2006 publicava aquest disc que es diu Esgarrapada, on hi havia un dels seus grans megahits, No tinc temps.

Amazon, i és d'aquests tipus que ha marcat a tot un plegat de gent que continuem sent fans d'un dels veritables outsiders, diguem-ho així, de la música catalana. I més avui en dia, com està el panorama, Amazon sembla com que ja està al marge de tot. Doncs els Irreductibles seguim gaudint i molt de la música d'Amazon. I el 2006, recordeu que avui estem fent un programa, ho dic si us heu incorporat tard, en el que recuperem discos catalans que fan 20 anys. I hem estat escoltant, doncs, tot un plegat d'artistes, no ho sé, fins al moment hem estat sentint a Josep Tió, el fill del mestre, el Feliu Ventura, la Trova Kung Fu i Mazzoni. Doncs el 2006 hi han dos discos recopilatoris, es va posar una mica de moda allò de, o suposo que les companyies discogràfiques o determinades companyies discogràfiques van veure que hi havia manera de fer calés amb aquests discos d'homenatge i que no eren una altra cosa que discos de versions. N'hi ha un de versions a Joan Manuel Serrat, un disc de versions que es diu Serrat per al meu amic. En el disc hi participa, vaja, la cosa més variopinta, des de Peret, Sergio Dalma, la Ginesa Ortega, el Moncho, Sabor de Gràcia, els Fasterbo Marí, Pascal Comalada, un llarguíssim, etc. Jo m'he quedat amb dues versions de Serrat que hi ha en aquest disc. La primera és aquesta que fa Miqui Puig a Marbre de Cabra del Conillet de Vellut.

0: He buscat informació dels Arbre de Cabra, aquesta banda que acompanya en Miqui Puig amb aquesta versió del Serrat del Conillet de Vellut. No he trobat res. Sí, he trobat que participaven d'aquest àlbum de Per al meu amic Serrat, i jo crec que devia ser una d'aquelles formacions muntades a l'ús per al propi Miqui Puig. Banda que sonava una mica així com a banda de Nova Orleans, amb banjo, amb Washburn, amb clarinets, i tot plegat doncs per fer una readaptació del Conillet de Vellut. A mi sempre m'han agraden les versions que no s'assemblen en res a les originals, perquè per fer l'original ja hi ha aquestes bandes de versions, o les bandes de, com es diu això, de tribut, no? Les bandes de tribut. Algun dia hauríem de parlar de les bandes de tribut. I hi ha una altra cançó que també m'agrada molt, d'aquest Per al meu amic Serrat. Recordeu que també és un disc que es va publicar el 2006, que la fa Refri, el Raúl Fernández. Suposo que a aquestes alçades tothom ja sap qui és Refri. Les últimes aventures les està corrent al costat del Niño d'Elche. Però vaja, músic que ha estat des de Rosalia, ja podeu comptar amb tothom. I aquí feia una adaptació d'aquesta cançó de Serrat que es diu La Primera.
1: Francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera.

Refri, el Raúl Fernández, doncs el coneixem més per totes aquelles coses que ha fet treballant per altres, ja sigui la Sílvia Pérez Cruz, el Sonic Youth, Kiko Veneno, no pararia, eh? Ara està amb Niño d'Elche, amb tants i tants Lina, tants i tants artistes, però jo sempre, a més, com que tinc una, o m'uneix una certa amistat amb ell, doncs, bueno, que cony, una bona amistat amb ell, diria, i sempre li comento que val la pena que faci més coses personals i particulars, perquè quan ell canta com a Refri i fa coses com a Refri, la veritat és que a mi em sembla sensacional. Bé, aquestes dues cançons, la de Miqui Puig i l'Arbre de Cabra i de Refri, formen part d'aquest Per al meu amic Serrat, versions de Serrat, però com us deia, el mateix 2006 hi va haver un altre disc de tribut que es deia Podré tornar enrere. Evidentment era un tribut a Sopa de Cabra. En el disc hi havia un munt d'artistes, hi havien, suposo que artistes que els mateixos Sopa de Cabra havien anat coneguent a través de les seves múltiples gires, hi havia Sidoni, hi havia Gossos, hi havia molts artistes espanyols, com el cas de Pereza, per exemple, o com el cas d'Enrique Bumburi. I també artistes de casa, eh? Hi havia Roger Mas, Jofre Bardagí, Pastora, un llarg, etc. Jo m'he quedat amb una versió d'Amaral, Amaral reinterpretant Sopa de Cabra en aquest Camins.

Eva Amaral, en un impecable català, fent aquest Camins de Sopa de Cabra. Havien coincidit en alguns escenaris i en algunes ocasions Sopa de Cabra amb els Amaral. Doncs deixem enrere aquests discos d'homenatge que es van publicar el 2006 i seguim amb discos propis, com per exemple un extraordinari àlbum que publicaven els mallorquins Antònia Font. A mi em sembla un dels grans discos d'Antònia Font, Batiscafo, Catiuscas.

Doncs aquí teniu un gran àlbum. Només per aquesta cançó i per aquest disc ja valdria la pena fer aquest programa del dia d'avui. Discos que fan 20 anys d'artistes catalans, i en portem uns quants ja repassats. Batisca Focatiusques, dels Antònia Font. I ara entrarem en un món així variat, per dir-ho d'alguna manera. Un aiguabarreig entre rumba, música àrab, una barreja explosiva difícil de pronunciar, música instrumental feta amb instruments de joguina. No sé si tindré temps d'escoltar-ho tot, però d'entrada, Sabor de Gràcia. Publicaven el seu disc de cançons catalanes, la cançó amb rumba. Eren adaptacions de cançons de Lluís Llach, de Raimon, de Serrat, de Maria del Mar Bonet, doncs passades cap a la rumba catalana. Per exemple, aquí teniu el que volen aquesta gent de la Maria del Mar Bonet per Sabor de Gràcia.

Sikus Carbonell, al capdavant d'aquest projecte, doncs, que ja porta anys i panys. Realment han fet uns quants aniversaris ja al Sabor de Gràcia. Què volen aquesta gent? Versió de la Maria del Mar Bonet per aquest disc que van fer, doncs, portant la cançó catalana cap a la rumba catalana. I hi havia una orquestra meravellosa a Barcelona, jo crec que ja no funciona des de fa uns quants anys, però em semblava, crec que avui en dia tindria més sentit que mai tornar a posar-la en solfa. Era l'Orquestra Àrab de Barcelona, músics d'origen àrab, però que integradíssims. A casa nostra, doncs, havien aconseguit pujar a bons escenaris de molts festivals. Com han canviat les coses? Abans era fàcil de poder veure l'Orquestra Àrab de Barcelona damunt d'un escenari. Avui jo crec que seria gairebé impossible. L'any 2006 van publicar un disc meravellós que es diu Baraka, i d'aquí surt aquesta cançó.

una mostra extraordinària de mestissatge, d'això, de suma, de gent vinguda d'arreu, aquelles coses que avui en dia sembla que siguin tan complicades d'entendre. Em quedava encara per escoltar música de Xerrameco Tiquismiquis, de l'orquestra Firiluche, del Jordi Batista, però ho deixarem aquí, perquè ens queden pocs minuts. Amb una mica de Xerrameco Tiquismiquis, aquestes formigues de la vida, acabarem avui aquest Delicatessen dedicat a la música catalana de fa ara 20 anys. Gràcies per ser-hi, com sempre. No sé si fa 20 anys estàvem millor que ara, però amb algunes coses ja us asseguro jo que sí. Ja sabeu que tenim caps de setmanes llargs, per tant, ja m'acomiado fins dilluns. Tingueu molt bon cap de setmana.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: Find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.